divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença a Igar.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Estirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sapatilla.

0: make it worse.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta del partit.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Masoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del Superniño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, és d'allà de la barriera, de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que cosa, com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, vols voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Carolín, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olímpic de Lyonès 8 i Lovaina 0. Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espart Uni Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de bàsquet ha hagut avui dijous a la Euroliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'Ale Pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B1.
1: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
6: No.
5: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
7: Se et confinaven.
5: I el panorama era desolador,
6: no,
5: eh?
6: No, quina por.
5: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu, si no hi ha res. Si no ens diuen el contrari, de moment, no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 3:15 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa d'una

0: els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la Ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh, sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Os, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una por, mi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure
2: si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan tens al costat t'està gravant.
0: Clar, és que pot gravar en qualsevol moment. Hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú, encertadament, les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, oh, i tant. Doncs, molt ben batejat, molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera. Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: És que, pots gravar el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran 349 dòlars, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan, tu escoltes música, el so és espectacular, perquè, a més, és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira...
0: Ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats, eh?
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims,
0: Estan enganxadíssims. Jo vaig provar un dia parlar amb l'intel·ligència artificial i em vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa, perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó. I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible, és horrible.
2: Està malament, també.
3: Sí,
2: però... preguntes així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquest llenguatge, en aquest metavers que estan creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que de ben segur garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6. 3 bones notícies per començar el dia. Una campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsà una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa un mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessite. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats. I ara, doncs, es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema té, també per posar damunt de la taula, que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda, coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París...
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: El matinet! M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Home. Et juro que em retiro ja.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular.
3: És,
0: és que és preciós, de veritat. I avui, que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta d'una mousse esponjosa de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què té de cara de figa, de gerds i d'ametlles?
5: Ha de ser bona, eh? Però sí. Té molt
0: la fotografia,
5: bona,
0: la fotografia
5: però...
0: fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i... la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, eh? Però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant, mica en mica...
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de sis del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. 1, 2, 3!

0: Tal dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs, demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs, i per aquests fets, doncs, al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals, doncs, en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues. Get up.

0: Els més matiners.
1: Un quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets. Us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és sagí de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada. També en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó el contrari d'aquest. És la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixons es pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'ls poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa baixada.
2: Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com, per exemple, el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català, que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, ples de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Que mono, molt bé.
5: Ens farà plorar.
1: No, no ploreu, que és dijous. Que hem de fer és estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el conte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i en aquesta ocasió els memes més destacats de la nostra catalana terra.
6: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal família, ni l'Àngel Llàzar em supera, de Joel Joan.
7: Què tal família, com em veieu? Superguai, eh? Ni l'Àngel Llàzar em supera.
6: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
8: Per favor, per favor, per favor, demano, per favor.
6: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
9: Segueix insultant, va, segueix, que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va. Què t'ha passat? Que has caigut?
6: Número 1, indiscutiblement, t'explico, hasta aquí moscatell, hasta aquí conyac, hasta aquí anís, un pòlsim d'eme i festa, noi.
10: T'explico, hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I entonces un pòlsim d'eme i festa, noi. Eme és eme de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me de me
6: de me de me de me de me Aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa caballos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, sí, clar.
2: He de dir que no l'havia sentit mai,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava guapo. Anava finet.
2: Boníssim.
1: 8 minuts, 6:15 del matí, moment d'obrir la revista del Cor dels Matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i, segons la revista People, ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
11: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria, o com faria riure a tothom. Em venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'han omplert de reaccions amb els seus amics.
2: Sí, una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres, també s'ha pronunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham. Ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley Gerber, en què explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
12: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que, al cap i a la fi, la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, o el que diu, o el que decideix un tribunal independent.
5: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La bola negra.
13: La veritat, jo no...
2: No sé. Però te la sents teva, la pel·lícula?
13: Sí, clar, jo sí. Bueno, amb els Javis... vull dir que tot bé.
14: Sí.
2: És que, clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
13: Sí, són com la mascota.
2: Home, no, la Messias.
13: Soc la mascoteta dels Javis.
2: Era...
14: Et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se la pell d'un coronel feixista?
13: Què va, no...
14: Portes un feixista dintre teu?
13: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
5: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
15: Se cruzó el hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas, caminando decidida pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí. Que soy la chica de Barajas.
1: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot. I reconnecta amb tu. Bon dijous!
1: I aquí li diem anys per molts anys, Lara.
2: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
17: Pedro!
2: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa suma un any més i arriba al 78.
17: No m'ho puc creure!
2: Encara en tenim més. La soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners.
19: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir, de TV3.
18: La cançó que trio és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.
20: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Fin. Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
0: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
1: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix a escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, era barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. Me'l vaig creuar, dic, s'ha adonat que he acabat en xoc de veure-la en directe. Ana Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, són els dos grans temes de portada que analies. Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País. En aquest cas, en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
6: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el país.
5: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
6: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu el periòdico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
7: Avui, diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada a Madrid per un fons d'inversió.
6: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
5: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
6: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
5: Critica que ara els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
6: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
5: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
6: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
5: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
6: Mentrestant, la directora del periòdico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
5: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
7: I a la premsa digital, què va a l'alça?
5: Doncs justament els mercats amb pisos particulars. Dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
7: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
6: Sí, descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
7: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
5: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto, perquè se'n van a Andorra.
8: Es una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán indiferente a nadie.
5: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
7: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
6: Sí,
7: al
6: sí,
7: País Valencià, eh?
6: Sí, sí, mostraran 80 obres. No sé si de merda.
7: Bé, pel 80 obres, del festival.
6: En tot cas, el tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot. Ho llegim a La Vanguardia.
7: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
9: Doncs avui amb la Mercè.

0: Molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no, per això estem aquí.
1: No anem gravats, eh?
0: No anem gravats, estem en directe,
1: cinc
0: més
1: minuts,
0: que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló d'Escena al càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida, al barri de Sants, per cert, que parlarem, sí, amb ells avui al matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona-Xangai, liderat per la companyia Flock Drone Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.
1: Vinga, en Xaneta, anem a escalar...
0: I, evidentment, avui, 24 de setembre, també es diuen que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn a la plaça de Sant Jaume. I, per tant, si voleu anar i veure castells, endavant, Barcelona Banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs seran de carrer i, a més, seran gratuïts. Per tant, també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical.
1: Vinga.
0: Perquè Venus treu cançó. Un single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard to Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock el 31 d'octubre.

0: 3 minuts, arribem a 3:45 del matí. Ha arribat el moment de la Dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Ah, però això ja està acordat,
0: espera,
1: no?
0: Espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps, anem bé de temps.
1: Lara!
0: Lara, tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus? Mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Eh? Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola!
1: Hola!
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest tranquil·let aquests últims 10 minuts?
1: Bé, sí, estem
0: fent un programa de ràdio en directe. Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona?

0: Bueno, és sempre està bé que comenci
1: ell. Sí, però ell, a més, clar, afine és de Barcelona.
0: Molt,
1: sí.
0: I afine molt.
1: El primer cop.
2: Això fa temps, ja.
0: Fa temps,
2: molt temps,
0: ha plogut.
2: Principis del... No sé, jo diria 1900.
0: És que deu fer molt.
2: Jo dic 1900.
3: 1900, que n'alia?
2: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
0: 1800...
3: Ah, tira enrere, ara.
4: 80.
2: No.
3: 1880.
2: No,
4: sí, no. Va.
0: 1000... A 1900, 1900 m'ha agradat, però
2: no,
0: diré...
2: No,
0: un moment, que... 1920.
3: És
2: que, Marta, m'estàs copiant.
0: No, perquè estic pensant en el meu avi, penso...
2: Van a Cuba?
0: Ho devia... Ho devia viure, no ho sé.
2: M'està copiant, però la compartirem.
0: 1920.
2: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de... Mercè, Mercè... Ai, Déu meu, quins nervis. Doncs desvela'ns, estimada Maria, perquè avui la dada Maria se l'emporta...
0: La Lara García!
2: Sóc pitjor que la Melero. No m'ho puc creure! A veure, 1880, quin any?
3: 1871. Oh,
2: molt bé, quina...
0: Que fort!
2: Va, avui ho has dit perquè...
0: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament sí, tu mateix abans de la Mercè, de les llagostes, tot plegat.
3: De fet, ho he pensat
2: quan van designar la Mercè...
0: La van
2: beatificar
0: i tot plegat.
3: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa... doncs ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors, com les coneixem avui en dia a Catalunya.
2: Amb la dada, Maria, no només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
3: I ens ho passem bé, eh?
2: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
3: Moltes mercès. Fins bon dia.
2: Passa un minut de 3:45 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93201-7474, 93201-7474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93201-7474. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
2: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14 no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
5: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
2: Molt bé.
5: No t'espantis quan et saludi.
2: Perfecte.
5: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols... Avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no està bé.
2: És a dir, doncs, que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
5: exactament, eh? Exactament, i quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
2: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
5: això
2: tema.
5: Això passa, això sempre passa. Aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, ara val 2 milions d'euros.
2: Clar, noi, però
5: en
2: fi, clar.
5: Bé. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'Agora del Matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us ho explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat de la seva defensa i parlarà aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostrell.
2: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous, Maiol. Moltes mercès.

0: les 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
4: Home, tant de bo!
5: Tenim que anar, per què em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
6: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
7: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
10: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
11: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio.
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
14: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous, festiu a Barcelona. Nosaltres en directe, amb només 10 minuts. Arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
15: Bon dia, bona hora.
14: Què tal? Com estàs?
15: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
14: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
15: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
14: Què ha passat? El nen,
15: tot bé. No, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'Associació de Caçadors, d'aquí el president de l'Associació de Caçadors d'aquí del poble,
14: ai.
15: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
14: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
15: A casa, vull dir al voltant de casa meva. Que
14: perquè
15: bosc,
14: tots terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
15: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que visc en un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses. No? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
14: I què cacen? Què cacen?
15: Senglars.
14: Ah.
15: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
14: Oh!
15: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
14: Sí.
15: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
14: A quina hora hi vas anar?
15: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig recordar en aquell moment i dic, ai, vinga, aquella hora estava buscant cabres.
14: Corda't les xinuques i puja cap a la roca.
15: Intentant tancar-les, sí, sí.
14: És que, de veritat.
15: Va ser divertit, ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
14: Sí, perfecte, n'hem tingut problemes, totes senceres.
15: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
14: Ho celebro.
15: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
14: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
15: Home, mira, ara està escoltant l'anunci
14: del podcast. Tira, xau, ja et veig allà així.
15: Està escoltant l'anunci del podcast del Camí de Cabres.
14: Sí, mira, exacte.
15: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
14: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
15: Va, avui, un altre dia de sol. Un dia de sol, un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més, i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols, i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
14: Uf, jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
15: Una mica, només una mica.
14: Bueno.
15: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però ja hi haurà cosetes.
14: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous.
15: Va, és que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
14: Cuida't, Eloi.
15: Vinga, fins ara.
14: Adéu.
1: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
14: I que bonic que regalar teatre. Feu a les persones felices. La gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat. I, a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
14: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
14: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
14: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
14: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
14: No m'ho diguis!
0: Que hi ha un aiguat impressionant. Jo vaig estar parlant amb tu.
14: Escolta'm, hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
14: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar a la bona companyia que ens feu en els matiners, eh?
14: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. T'envio una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
14: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha dormit. A veure, 93207474. La Roser?
3: Hola,
14: ah, la
3: bon
14: Roser,
3: dia.
14: Roser, bon dia.
3: Bon dia.
14: Què tal, Roser?
3: Jo, bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
14: Ja vas amb l'horari...
3: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
14: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
3: Des de Barcelona.
14: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir aquest dia de descans i tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
14: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
3: Igualment,
14: adéu.
3: Bon dia.
14: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo. Qui tinc per aquí? En Juanjo. Juanjo, bon dia.
4: Hola, bon dia, matiners.
14: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
4: Des de Lleida.
14: Des de Lleida. Avui no tenim festa, eh, els lleidatans?
4: No, avui no. Avui no.
14: Preparat per treballar, entenc?
4: Sí. Ara estic passejant el gos.
14: A quina hora ens hi posem, aviat?
4: Em fico a les 8.
14: A les 8? Home, encara et queden dues hores, encara.
4: Sí, estic passejant el gos.
14: Molt bé, doncs, escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
4: Gràcies.
14: Una abraçada. Fins ara.
4: Gràcies.
14: Gràcies. Cristina, també molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
7: S'ha dormit.
14: Hola, què tal?
7: S'ha dormit.
14: Qui s'ha dormit?
7: Ah, jo no dic Cristina, sóc la Maria.
14: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina.
7: Bon matí.
14: Maria, a veure, un moment, Pere, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
7: No els hi facis cas, estigues per mi.
14: Escolta'm una cosa, Maria, que vaig una mica tard. Tens el número 4 per aquest sorteig.
7: Vinga, va, som-hi.
14: T'envio una abraçada, Maria.
7: Que jo un altre tu, maco.
14: Que vagi molt bé.
7: Apa, adéu.
14: Fins ara, adéu. Arribem a les 6, d'aquí uns moments saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: Els clàssics del bosc de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé, eh? Ai, bona noi. Mercè.
0: La Mercè, eh?
1: Dic bona Mercè, eh?
0: Ah, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic que has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: Número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: Qui se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica, que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Doncs vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntuals com un...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, era un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que... Tu saps com les munten? Perquè ha aparegut. Jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí.
2: Sí.
4: Sí, sí, clar. Ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sense de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Sí, ja ho veig.
3: o potser no sé ben bé. Però, escolta, jo dic expert, perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera en petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que, a més, s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal d'abaratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries d'un pis.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir dels 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no?, d'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, doncs, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, doncs, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no?, permet que tu puguis canviar, no?, si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, doncs, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi de ser al revés, no?, que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Estarem amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no?, entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no?, de dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no?, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no?, aquest binomi, no?, perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no?, però que poden variar molt. Nosaltres tenim... o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no?, un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona... t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I, en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer. Gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: gràcies a vosaltres. Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura.
3: Dona veu.
4: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui
6: sí.
5: I jo,
6: sí.
5: No,
6: sí,
5: Paqui?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensaiar. I ara hi ha algunes despes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues, me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, xalo.
9: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat un amor a una família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he hagut apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues, t'enganxes. Pa qui mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
6: Sí, jo estudié de Corella des del 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. I ella, pues...
6: Sí, ella m'apunté i seguí, i mira, i aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. I nosaltres voldríem que viguessin joves perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nans Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
13: La francès.
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
6: Allà... totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar... Vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament que van començar a fer els tallers d'aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia
5: sí,
12: més.
5: Sí.
12: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en tots els grans. I això potser se'ns va fer grossos també allà,
5: eh?
12: Els avantatges se noten, eh?
4: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Ja està.
14: Vale. Se fa.
13: Els mans
4: bé. En estos tallers Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
15: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
16: Sí.
15: Vinga, va.
16: Esteu escoltant... Rambla 54.
15: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
17: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sandvi.
18: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
19: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
18: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sandvi i de tu, si us plau?
19: I tant, doncs, Ràdio Sandvi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
18: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
19: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
18: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
19: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
20: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
13: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
18: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
19: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
13: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
18: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
19: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
13: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
18: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
19: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
13: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
18: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
19: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
18: Una altra per tu.
14: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
20: Ra, ra, ra.
14: Ra.
20: Vinga, va.
14: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Vall d'Ocell.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta. Aquest,
0: no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo sóc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Uns feligresos saben que va anar a la Rosalía perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes
0: dues. Quina casualitat. Eh?
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure, la Rosalía, en directe?
1: Sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Eh? Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto com una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com quatre o cinc moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, tinc, a cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1, per començar. I tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda,
1: coses.
2: Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs, estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent
1: sí.
2: En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o a les feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, no, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig a mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, mira, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques en vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, Bueno, sí, no, no... Hi havia molta gent que portava rosari. És que hi havia molta, molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin
1: no
2: monges.
1: Són. Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, si no és que

0: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Janis, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs, també té posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa, també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors, li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi vena jugular. I això és una sura del Corán.
1: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalia està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer, que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
1: Musicalment, sí.
0: Musicalment, perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo era una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar... Bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalia? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno, I no sé si la Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig, ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se'm acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És veritat que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.

0: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí, sí, sí, sí.
0: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot uns dies abans, entre els joves?
1: Sí, sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no, hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'Església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'Església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells. I això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
0: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no?, ja li deia abans a la Carme, no?, i un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
0: Carme, el fitxarem, mossèn Emili?
2: No sé. No sé.
0: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler!
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
2: No sé d'on treu el temps, eh?
0: Exacte,
2: no sé.
0: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Ah, mira, sí. Deu dir, això és el... Sí, sí, això és Bach, no? Estem al concert. Sí, sí.
0: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, a l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, que... I home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió, com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
0: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Ei, hola, Anna, m'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de La Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
2: Calaix actiu, amb Mònica Socies.
3: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
4: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
3: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar. Treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
4: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
3: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
2: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa.
0: Sabies que...
5: Un de cada quatre nens són sonàmbuls de tant en tant, tot i que no ho recordin. En els adults, la xifra, però, és molt més baixa, només un 1%. El sonambulisme és genètic, així que va per famílies. Durant la nit, el cervell alterna períodes de son amb i sense somnis. És precisament quan no estem somiant quan es presenta el sonambulisme. El primer d'aquest tipus de son s'anomena som amb moviment ràpid d'ulls o son REM, ja que els ulls no paren de moure's contínuament sota les parpelles. Durant la fase REM, tots els músculs estan paralitzats, a excepció dels oculars i els respiratoris. El sonàmbul està en un estat d'absoluta confusió, mig despert, mig adormit, fruit d'una petita avaria tècnica al cervell. El sonambulisme, com dèiem, es produeix quan l'individu està adormit però sense somiar, ja que no està en una fase REM, els seus músculs no estan paralitzats.
6: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Kerolín i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona, el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. N'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés, al PSOE i també a l'oposició, que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
8: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
9: És una família que fa uns anys que viu aquí, no fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
8: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
10: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
8: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
11: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
12: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
13: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
14: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
11: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
15: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
2: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
16: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
17: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar aquest problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus no la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
16: Des del Gremi de la Pagesia Catalana reclamen solucions immediates, remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
2: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
18: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
2: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
19: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en la estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradará un poco más.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina a Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això, una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
20: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
21: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
20: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
21: I en els models en ratón, lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
20: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
22: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
23: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
22: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
24: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
22: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
2: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic, Pere Romeu, reclama millores a l'equip.
25: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
2: A Primera Federació, empat a 1 del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. El tècnic quadribarrat, Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Dario Brizuela, assegura que estan preparats.
26: Los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: Arribarem a 8:45 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora aproximadament, a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
0: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
1: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
2: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa i, és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena. Però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. I en cultura, avui és el Dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:30 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
2: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte 2 que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
15: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora

0: acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
1: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai... Molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
3: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
4: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
3: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
4: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
3: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem? Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Buenos días, muchas gracias a vosotros.
0: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
5: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y traslacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa, Y bueno, necesitamos recursos.

0: de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
1: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
0: Bueno, yo creo que el problema es que es un, en cierta manera, una falta de conciencia de lo que significa esto, porque nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y este es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzcan un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: Parlem de talent, vostè també en parlava ara. El diagnòstic és clar. El problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
0: Yo creo que en Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente, que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal, generando esta actividad y que además son el valor de las instituciones, porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
1: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad de visualizar esta necesidad. Gracias.
1: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
2: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
3: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i el comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Sabies que...
6: A tots ens ha passat alguna vegada que hem agafat un paquet de farina per cuinar, o també un paquet d'arròs o de cereals, i de sobte hem vist com estava ple d'unes petites bestioles de tonalitat fosca que són força desagradables. Són els molestos corcs, més comuns del que sembla. El corc del blat, de nom científic Psittophilus granarius, és popular per la seva voracitat. S'alimenta tant de farina com d'aliments rics en midó com la pasta. També es coneix comunament com la calàndria del gra. La seva presència es coneix des de l'època dels antics romans. Avui en dia el trobem sovint a la llar o als magatzems on s'emmagatzemen malament els aliments. Es tracta d'un petit insecte. Les seves dimensions oscil·len entre 2,5 i 4,5 mil·límetres de longitud. A casa podem trobar-lo en forma adulta o fins i tot en forma larvària. Les larves tenen una típica forma de C i són visibles a simple vista, ja que fan de 3,5 a 4 mil·límetres. La larva del corc del blat apareix com un petit cuc de color blanc groguenc amb un cap de color marró fosc. Però com entra el corc del blat a casa? Malauradament, ja sol estar dins dels paquets on apareix. La calandra del gra pon els seus ous, que després segella amb un material gelatinós. Els ous són tan petits que passen desapercebuts perquè estan continguts dins dels grans de llegum, de blat o d'un altre aliment. Un cop a casa, els ous es converteixen en larves, després en pupes i, finalment, en la seva forma adulta. Aquest procés pot demorar de 60 a 90 dies, per la qual cosa també és molt difícil rastrejar la font de l'empacatge contaminat.
4: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament, ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en Xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
0: Miento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C-17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no haurem d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogor a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona. De moment aquestes festes i avui no serà el cas tampoc de la pluja, per tant tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I de fet no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet, hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats i és que hi ha alguns núvols que s'han format Llobregat, cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
8: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
9: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
8: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
10: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
12: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú. ni als responsables polítics ni als centres educatius.
13: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
12: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
14: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que, si no hi ha mesures immediates, començarà les protestes el 4 d'octubre. I Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari, que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
16: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè, al final, si volem menjar, que menjarem pedres?
1: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
16: És que, més o menys, quasi tots són tots els sectors. El sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció. Vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors. No hi ha un que hagi funcionat.
1: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu, evidentment, convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
16: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que, a més, els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que han tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
1: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, JARC i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes. Mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
16: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després, és que jo no en parlo, és que no sé què... Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres des del primer moment hem dit, estem defensant a tots els pagesos i estan tots convidats a venir.
1: Doncs, Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
16: Gràcies a tu, merci.
17: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Són un quart de nou. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
18: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
0: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades aïllades i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
19: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
20: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
21: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
19: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Pajor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
2: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: L'espanyolista Roberto Fernández s'estrena com a internacional a la concentració de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. El davanter blanquiblau, que espera poder debutar en algun dels 4 duels que jugarà el combinat, s'ha mostrat agraït a l'espanyol per la confiança que l'ha acabat portant a la selecció.
22: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
1: Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla i del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
3: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: En hoquei patins ha començat ja l'hoquei Lliga Catalana Femenina. amb els triomfs del Palau sobre el Cerdanyola per 6-1, del Bigues i Riells davant el Manlleu per 4-2 i del Voltregà a la pista de l'Alpicat per 2-5. El Mataró i el Sant Cugat van signar un empat a la pista del Maresme. Les locals es van avançar amb 2 gols de Marc Parés i Farners Prat, però Ariadna Martínez, amb un doblet, va igualar el resultat. A partir d'aquí, el partit va estar ajustat fins al 4-4 final.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
3: Hola, sóc Emma Jiménez i vaig a quart de primària de l'Escola Escocetans. El poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit l'Olga Xirinax. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt l'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
2: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
5: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
7: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzcan un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
5: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
8: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
9: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
8: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
5: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
10: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el Gobierno de Coalición Progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el Gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
5: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i l'Amon Carvajal.
12: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
13: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
12: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
14: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
5: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
5: I quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
16: Des del moment zero, els treballadors van actuar, intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible. No? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
5: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
17: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o l'altre van ser retornats a part molt parcial.
5: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de

0: la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
1: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
2: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
3: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
4: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
2: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Deu minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
5: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i a baixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2. Final. Eva Payor va fer un doplet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
6: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
5: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
7: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana

0: en l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això, lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
1: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias y de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per 8ª vegada, la 5ª en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verdinegra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí-la-Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
3: N'estarem pendents, com sempre.
1: Com sempre.
3: Gràcies, Cristina. Bé. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
4: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals, sent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. I és que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume, faran els seus tradicionals balls. I és molt important, a la 1 del migdia hi haurà la Diada Castellera amb les colles de Barcelona, les 8 colles castelleres que faran aquesta diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
3: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les quatre colles de la ciutat, que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà, que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: O al territori 17.

0: És dijous 24 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no ens podeu només escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista a l'Enric Rubio. Des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre la plataforma Salvem la Serreta. Després, com sempre, a 9:45 serà el moment de veure què s'hi cau a les xarxes, com sempre de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia. Avui, a la secció de Foc Lent, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevista a Francesc Sangles, propietari de Mas Corró, i Joan Manel, tècnic del Mas Corró. El Mas Corró és una finca dedicada a produir oli d'oliva verge extra. I tot això ho farem en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El cas de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que va ser desnonada ahir a Madrid després de 70 anys vivint al mateix pis, ha tornat a posar el focus en el problema de l'habitatge, una realitat que també es viu a Osona, on els desnonaments continuen afectant a famílies en situació de vulnerabilitat. Ahir, però, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va suspendre el desnonament d'una família que vivia als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Una quinzena de membres d'entitats com l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès es van concentrar ahir al matí per intentar aturar el desnonament al carrer Òmnium Cultural de Vic. Tot i que en un primer moment s'havia donat al matí de marxa a la família per buidar el pis, al migdia les entitats socials van estar informades que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya havia demanat la suspensió del procediment i que la comitiva judicial s'havia retirat. Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família amb tres menors fa pocs anys que viu a la ciutat, ho explica el treballador del Casal Claret, Arnau Pedrós.
2: És una família que fa uns anys que viu aquí, no fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta. Una qüestió que situa aquestes persones en una situació molt precària i que després veiem de que en un primer llançament, no?, resulta molt difícil de que també des d'un punt de vista processal doncs es pugui, que hi hagin garanties perquè el procediment es pugui practicar com toca.
1: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat. Clara Cusó és membre de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
3: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
1: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: I amb el mes de setembre en marxa ha començat un nou curs polític, el darrer fins a les eleccions municipals. A Vic, ahir al matí, l'alcalde Albert Castells va aprofitar per repassar el projecte pendents que es desencallarien aviat. Andreu.
1: En l'apartat d'obres, Castells va avançar que començaran els treballs al carrer Sant Antoni Maria Claret i a la plaça Maria Àngels Anglada, com també ho farà la primera fase de millora del passeig. Pel que fa al carrer Major de la Guixa, la Diputació de Barcelona va confirmar que les actuacions començaran aquesta tardor. Sentim a l'alcalde.
4: La Diputació confirma aquesta tardor de començar les obres de transformació urbana de tot el carrer Major, que divideix el poble en dues meitats. Per tant, l'ha de transformar en un carrer urbà, plataforma única, molt més amable per millorar l'accessibilitat i tot el benestar dels veïns.
1: En seguretat, el Batlle va fer extensiva la preocupació de l'equip de govern davant el tràfic de drogues de la ciutat, demanant més contundència a la Generalitat per lluitar contra la que ha qualificat d'una de les grans xacres a la capital osonenca. En relació, hi ha furts i robatoris amb força. Gràcies a la feina dels cossos de seguretat han augmentat les detencions i els fets delictius han disminuït un 10% en el darrer any. I en habitatge, que és un dels altres grans eixos de treball del govern, s'està prestant especial atenció als intents d'ocupacions i a les situacions d'infrahabitatge. El repte demogràfic que és un altre dels maldecaps del consistori. Segons l'alcalde, la ciutat ha arribat al límit de la seva capacitat. El 7 d'octubre, el batlle reunirà amb el secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, per abordar el tema.
4: En aquesta ciutat ja no hi cap ningú més que sigui 100% depenent de l'administració. Per tant, que arribi aquí amb l'aspiració que l'administració el sostingui, doncs no ens en sortirem.
1: El pla d'acció municipal, que es va engegar a l'inici del mandat, s'ha desplegat al 75%. Encara queda feina per fer, com engegar la segona edició del projecte El teu barri, la teva veu, on l'equip de govern escolta les necessitats de la població i també es crearà el nou mercat de grup productors i oficina d'atenció a l'empresa, com també la borsa de locals de lloguer assequible.
0: I durant el ple d'aquest dimarts, a Manlleu, l'Ajuntament va fer un pas endavant en la voluntat de construir el nou CAP a la ciutat. Va cedir definitivament amb els vots de tots els grups el solar on s'haurà d'encabir el nou equipament de la Generalitat. Andreu.
1: El ple de Manlleu d'aquest dimarts al vespre va aprovar definitivament la cessió a la Generalitat del solar on s'ha de construir el futur CAP de la ciutat. És un pas més d'un projecte llargament reclamat i que ha anat avançant a poc a poc. El nou equipament es farà al parc del Torrent Magí, a tocar de l'actual CAP, que s'ha anat quedant petit i que l'any passat ja va guanyar espai amb sis consultes noves, una sala d'espera i un lavabo amb mòduls prefabricats. Josep Madrid, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manlleu.
5: Bé, jo crec que aquí ara comença una altra etapa dins el que és les expectatives del nou CAP per Manlleu. No tinc cap mena de dubte que tots els grups que tenim representació parlamentària, que puguem incidir doncs, en que Manlleu millori doncs, amb aquest equipament llargament sol·licitat, doncs, aquest és un pas més per intentar doncs, assolir aquesta inversió, que no tinc cap dubte serà abans dels 5 anys.
1: La cessió afecta una superfície de 2.043 metres quadrats, valorada en uns 453.000 euros. Entre les condicions que s'hi fixen hi ha el nou equipament, que s'haurà de construir en un màxim de 5 anys i que, un cop en funcionament, haurà de mantenir l'ús com a centre d'atenció primària durant almenys 30 anys. La cessió va tirar endavant per unanimitat i el debat es va centrar sobretot en la necessitat que l'Ajuntament faci pressió perquè Salut concentri calendari i el projecte no s'allargui més del compte.
6: Una vegada complerts els tràmits patrimonials, demanem al govern que faci la pressió política necessària, com bé deia el regidor, davant del Departament de Salut, per fixar un calendari d'obres i de posada en funcionament immediat.
7: És una de les prioritats que ens marcàvem en aquest mandat i, per tant, ja, evidentment, hi estem a favor i només desitjo que l'equip de govern actual faci la pressió que toqui perquè es construeixi tan aviat com sigui possible i, evidentment, nosaltres ens posem a disposició de tot allò que puguem ajudar.
1: Un altre dels moments destacats al ple va ser el comiat del regidor d'Esquerra Republicana, Eduard Robles, que deixa l'Ajuntament després de 7 anys i d'haver estat responsable d'Hisenda durant el mandat anterior.
0: I Ribes canviarà els filtres de la planta potabilitzadora perquè es pugui tornar a veure aigua de l'aixeta. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: L'accés del nivell d'arsènic detectat en l'aigua de la zona d'abastament del dipòsit de la carretera de Caralps i que va obligar l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, a signar un ban ara fa una setmana, demanant que una part de la població no begués aigua de l'aixeta ni la utilitzés per rentar-se les dents o cuinar, és a causa d'un problema dels filtres que retenen aquest element. El resultat de l'analítica, després dels controls rutinaris, va detectar que el nivell d'arsènic a l'aigua era de 13,3 micrograms per litre, quan el màxim permès són 10 micrograms. L'OMS va rebaixar el valor guia de l'arsènic a l'aigua potable de 50 a 10 micrograms per litre el 1993. Sentim a Sant Jaume explicant quin ha estat el problema.
9: Va ser quan es va haver de fer la planta potabilitzadora. Aquesta planta, la inversió ja va ser astronòmica i aporta uns filtres. Aquests filtres funcionen quan hi ha molta aigua. Bueno, quan hi ha aigua. Vale? Amb la sequera, com que hi havia molt poca aigua, els filtres no funcionaven. Però aquests filtres tenen una caducitat, arribat al seu límit. Però clar, són uns filtres que valen 75.000 euros. Què passa? Que aquests filtres, no, és a dir, havíem d'esperar que acabessin, perquè tu no els pots canviar abans, un dineral.
8: Es preveu que el termini previst per al lliurament dels materials necessaris per substituir les càrregues filtrants és d'unes 6-7 setmanes, uns 45 dies. Per garantir el subministrament d'aigua potable a la població durant aquest període, l'Ajuntament ha procedit també a la contractació i adjudicació al servei d'una cisterna d'aigua potable que estarà disponible a les 24 hores del dia des d'aquest dijous a l'aparcament del carrer Massana fins que se solucioni el problema. La restricció no afecta la població que s'abasta de la captació vella que prové del riu de Pardines, és a dir, el càmping Vall de Ribes, la piscina, el camp de futbol, el castell de Sant Pere i una desena de carrers de la zona. Segons la l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer, el classifica com a carcinogen per a humans. L'exposició a llarg termini a través de l'aigua de consum es relaciona amb un risc major de càncer de pell, pulmons, bufeta i ronyons, així com altres alteracions cutànies. El Ripollès, Ripoll i Can de Bànol han tingut problemes amb els nivells d'arsènic detectats a l'aigua diversos cops en els darrers anys, l'últim al febrer del 2024. Això va obligar a fer una reforma integral de l'estació d'aigua potable ubicada a la zona del castell de Can de Bànol per un import d'1,8 milions d'euros, que encara està en marxa i en principi hauria d'acabar aquest 2026.
0: I també al racó de la Fonteta, al bar del Centre Cívic de Sant Feliu de Codines, va patir un robatori la nit de dimarts. Laia, de Déu, una codinenca.
10: Els lladres, que no haurien forçat cap entrada, s'haurien endut 100 euros de la màquina registradora, els diners que habitualment es deixen a la caixa per poder començar la jornada següent. Els responsables de l'establiment van arribar al matí de dimecres i es van trobar una de les finestres obertes. Així ho explicava Lluís Valdevira, del racó de la Fonteta.
11: Bueno, hem arribat aquest matí i ens hem trobat que tenia la finestra oberta i, bueno, hem entrat, hem mirat, en principi parecia que no havia passat res, però a l'obrir la caixa estava totalment buida. I la càmera que enfoca directament, una càmera que tinc que enfoca directament a la caixa, estava, bueno, l'havien trencat, ¿vale? I això és el que ha passat. Ara, com estava la finestra oberta? Pues no ho sabem, perquè no l'han trencat, o sigui...
10: Valdevira explica que l'establiment va tancar poc després de les 11 de la nit i que en aquell moment l'alarma encara no estava activada, ja que encara hi havia activitat dins del centre cívic. Els responsables del racó de la Fonteta ja han contactat amb la policia i està previst que avui mateix es formalitzi la denúncia.
0: Ràdio Televisió de Cardedeu està d'enhorabona, ja que un dels seus videopodcasts de ficció, La Fonda del Gat, ha estat nominada als Premis Peta al Pot d'Òmnium Cultural. Aquest premis volen donar veu a programes innovadors i que trenquen esquemes, tot fent-ho en català. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona, i és que els jocs de rol han guanyat popularitat aquesta última dècada i a les xarxes podem trobar una gran diversitat de canals que han volgut portar aquest joc de taula al format audiovisual. La Fonda, el Gat, ho fa en català i de manera bimensual publica un nou capítol de les seves aventures a les xarxes. Escoltem a Gerard Díaz, de La Fonda, el Gat.
13: Un joc de rol com Dungeons and Dragons és bàsicament una obra de ficció que creem tots mentre estem jugant. Hi ha una persona que és l'orquestradora de tot el que estem fent, que és la Dungeon Master. Hi ha una història, hi ha uns successos que ella ens presenta i llavors, en base al personatge que nosaltres som, reaccionem a aquestes situacions que ens presenta la Raquel. Anem construint mentre nosaltres anem jugant, el qual és sempre molt interessant perquè no sabem molt bé on acabarem.
12: El programa també intenta fer pinya amb d'altres canals i agrupacions similars de l'escena catalana. En aquest sentit, l'última col·laboració ha estat en 4 daus de 6. Roger Martínez n'és un dels membres i també Dungeon Master.
14: 4 daus de 6 és realment un grup d'amics que juga a rol, una mica com feu vosaltres. Fa com 7-8 anys vam decidir serialitzar-ho, posar-ho a YouTube. I tenim un món de fantasia que hem creat des de fa ja com 15, 16, 17 anys, crec que hi ha. I aquí és on juguen les nostres campanyes. Tenim canal de YouTube, que és on emetem les nostres campanyes, a part xarxes bàsiques, Instagram, TikTok, i cada dimecres a les 7 emetem capítol de les campanyes.
12: La Font del Gat ja compta amb 19 capítols i ve acompanyada d'il·lustracions fetes per Gerai Toledano, un dels membres de l'equip. Però no només això, i és que el programa té la intenció de seguir fent xarxa amb altres programes de parla catalana i de fer difusió d'aquest joc de taula nascut als 80 i que encara avui en dia va guanyant adeptes.
0: I l'Escola Comarcal de Música comença amb més de 330 alumnes i vol promoure la creació de grups musicals, Isaac.
8: Una mica més de 330 alumnes han començat el curs a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, tot i que la matrícula continua viva i durant el pròxim mes encara s'esperen noves inscripcions. Cal recordar que l'Escola Comarcal de Música té seus a Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Can de Bànol i Ribes de Freser. El centre dona classes als nens d'I4 i D5 dins de l'horari lectiu i la demanda sol ser d'infants d'aquesta edat fins als 15 i 16 anys i enguany, sobretot, s'ha incrementat la d'adults. El conseller comarcal d'Ensenyament i Formació, Xavier Capdevila, comenta que l'Escola Comarcal de Música vol promoure un ensenyament de qualitat i públic incidint en una formació integral dels alumnes. Pels nens d'I4 i D5 és gratuïta, però també hi ha una sèrie de descomptes. Sentim a Capdevila.
15: En aquest sentit, doncs, tenim una bonificació del 5% per a famílies que tinguin 2 inscrits, és del 10% per 3 inscrits o més, i també tenim un descompte del 50% tant en la matrícula com en la quota per a motius de renda.
8: El director de l'escola, Jordi Pau, revela que tenen un ampli ventall d'instruments per oferir, però els que més triomfen són la guitarra, el piano i la bateria. A més, les classes de cant també tenen molt d'èxit. Hi ha instruments secundaris com el violí, la flauta travessera, el saxofon, el clarinet, el contrabaix, el baix elèctric o l'acordió, que no tenen tanta demanda. Aquest any volen potenciar un parell d'activitats.
16: Que estem potenciant els grups instrumentals, que ens costa, perquè costa molt trobar un espai en què juntis 4 o 5 nanos i coincideixin, que sigui el dimecres a les 7 de la tarda, tots allà, perquè tothom fa, mil coses. Però bueno, ho estem potenciant i sempre, cada any, aconseguim engegar un grup nou. Estem inscrits en una agrupació que es diu Zona 8, que són diverses escoles de la zona, del Bages, Berguedà, Osona, i nosaltres hi col·laborem. Que es fan unes trobades monogràfiques d'instruments, per exemple, una guitarrada. S'ajunten 150 guitarristes de, diverses escoles i fan un concert amb, de diferents peces.
8: Cada any també fan el típic festival de Nadal i el de final de curs a cada seu, un cicle de concert a l'escola al carrer, i la idea també és que aquest any els nens d'I4 i 5 puguin fer alguna cantada en residències d'avis.
0: I aquest divendres se celebra a Caldes de Montbui la desena edició de la Nit de l'Esport, una gala on es reconeixen els mèrits, trajectòries i la feina feta per esportistes, equips i entitats. Laia.
10: La principal novetat d'enguany és l'espai. La Nit de l'Esport es farà a la plaça de la Colla Castellera, a l'exterior de l'edifici del Carme, a partir de les 7 de la tarda d'aquest divendres 25. Com cada any, els guardons es divideixen en tres grans grups. La primera categoria són els guardons que proposen directament les entitats esportives locals, on es reconeixen els mèrits aconseguits durant la temporada. La segona són els proposats per la Comissió de la Nit de l'Esport, integrada per tècnics i polítics de l'Ajuntament, on també es premia aquesta trajectòria, celebracions i reconeixements a equips locals, clubs i entitats esportives. I l'última categoria és el guardó especial. Meritxell Fabregat és la regidora d'Esports i ens especifica com funciona aquesta categoria.
17: El guardó, que és la Comissió de la Nit de l'Esport, que formem membres de l'Ajuntament, del Consistori, polítics, tècnics, i veient també la trajectòria, els mèrits, l'evolució, doncs també proposem, no?, aquests guardons, que enguany són 13. Llavors n'hi ha amb tots aquests 13 que aquest any s'han proposat per la Comissió de la Nit de l'Esport, es fa una votació popular. Llavors aquí, doncs, el mateix dia, el divendres, sabrem qui s'endú aquest guardó.
10: La Nit de l'Esport també farà un reconeixement especial a diverses entitats calderines que enguany estan d'aniversari, com la Penya Blaugrana, que arriba als 50 anys, el Club Natació Caldes, que en celebra 70, o l'Esport Ciclista Calderí, que compleix un segle. En total, la gala reconeixerà esportistes individuals, equips i entitats de disciplines molt diverses, des del bàsquet, el futbol sala o l'hoquei, fins l'atletisme, el ciclisme o els escacs. Però més enllà dels resultats concrets, la Nit de l'Esport vol posar en valor tota la feina que hi ha darrere de cada mèrit esportiu.
17: Guardonar l'esport és guardonar vida i, jo crec que és molt important, perquè si fem conscients de la importància de l'esport en els municipis, doncs tenim un valor afegit. I si el teixit esportiu com tenim a Caldes és tan gran, no?, que la gent no pensi que fer esport és tan fàcil, que a vegades és difícil, i tenir un guardó no només és el mèrit de d'haver tingut una medalla o el que sigui, o una copa, sinó és la trajectòria que es fa, no?, per aconseguir-ho.
10: Una Nit de l'Esport que enguany celebra la seva desena edició, reivindicant el teixit esportiu de la Vila Termal i que vol continuar posant en valor la feina que hi ha darrere de cada esportista, equip i club.
0: Peronella d'Aragó es va casar amb 14 anys i va ser reina d'Aragó, comtessa de Ribagorça i comtessa consort de Barcelona. Juntament amb qui va ser el seu marit, Ramon Berenguer IV, es van convertir el 1953 en els gegants de Cardedeu gràcies a la proposta de Tomàs Balvei. Aquesta és només una de les històries que es poden conèixer a la nova exposició sobre gegants de la tèxtil Rase de Cardedeu. Enric.
12: Així és, Ona, i és que la seva història, així com la d'altres gegants del Vallès Oriental, queda recollida a l'exposició Gegants del Vallès Oriental de Mariano Pagès, amb fotografies amb l'estil barroc de Rembrandt, amb un set d'il·luminació propi dels humans. Expliquen que qui va ser cadascun d'aquests gegants. Escoltem Anna Arroyo i Gemma Roqueta, de la Junta de la Colla Gegantera.
18: Tal. És un orgull poder estar aquí, també donar a conèixer una miqueta el que fem i tot el que movem, la quantitat de gent que movem, i pensem que és una colla molt maca i val la pena, doncs, que la gent ho vegi.
19: Sí, poder ser com testimonis d'aquesta exposició, doncs també ens fa sentir molt d'agraïment que ens hagin convidat com a participar i a estar presents. I ens fa també molta il·lusió perquè, bueno, no és una cosa super mainstream el món dels gegants, no? però, bueno, és una tradició molt bonica i sentim com aquesta responsabilitat de preservar tant músiques com balls, com les figures, com tota una tradició de molts que hi van ser abans que nosaltres i de poder facilitar l'espai perquè moltes altres puguin continuar també ballant en un futur.
12: L'exposició sorgeix de la curiositat de l'autor amb els gegants del seu poble, Santa Maria de Palautordera. Volia fer un estudi fotogràfic dels gegants diferent del que s'havia fet fins ara. I aquesta exposició comença a Cardedeu coincidint amb que la colla del municipi és la més antiga dins del Vallès Oriental. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde d'aquí, de la vila de Cardedeu.
20: És un reflexe de la cultura popular més autèntica, perquè els personatges, bueno, en algun cas són ideats, però la majoria reflexen personatges o de Catalunya o dels mateixos pobles, no? I em sembla que tenir la possibilitat de conèixer la comarca, conèixer la comarca a través dels gegants, em semblava que era una excel·lentíssima idea. Li vaig dir, Mariano, des del Consell, nosaltres t'apoyarem, et recolzarem, però volem, això sí, que la primera, l'estrena mundial d'aquesta exposició sigui Cardedeu, i així s'ha complert.
12: L'exposició es pot visitar fins al 2 d'octubre a la Tèxtil Rase, Fàbrica de Cultura, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 del vespre.
0: I Manlleu ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa del Porc i la Cervesa. Ja en són 33 i aquest any es consolida el format de 3 dies estrenat l'any passat, Andreu.
1: La Fira del Porc i la Cervesa arriba enguany a la 33a edició. La cita emblemàtica de Manlleu se celebrarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre i mantindrà el format estrenat l'any passat, amb activitats repartides entre la plaça de Dalvila i la plaça Fra Bernadí. A Dalvila s'instal·laran 10 parades, una de les quals estarà dedicada a productes manlleuencs. L'espai també acollirà l'aula del gust i el mercat de productes i, com a novetat, en aquesta plaça també s'hi farà la tradicional punxada del barril. La programació inclou propostes ja consolidades, com tastos, tallers, música en directe i activitats familiars, però també hi haurà noves activitats, com un taller de còctels. Pel que fa a les cerveses, pel que fa als cervesers, el catàleg es renova pràcticament per complet.
21: El món de les fires de cervesa està vivint moments convulsos. N'hi ha moltes que han desaparegut en els últims anys, i Porc i Cervesa, doncs, com a plaça consolidada, cada any tenim més demanda dels cervesers que hi volen ser, i hem establert un sistema de rotacions per tal de poder tenir aquí els 12 projectes més interessants del panorama català.
1: La plaça Fra Bernadí concentrarà bona part de l'activitat de la fira. Hi haurà l'espai Porc amb la col·laboració dels paradistes del Mercat Municipal de Manlleu, tal com detalla l'alcalde del poble, Arnau Rovira.
22: És una festa de tots, que en gaudim tots. Ens porta molta feina, rebiem molt quan ens toca, però realment la disfrutem, perquè el benefici és per tots. I ens agrada que el mercat és de Manlleu, i fer poble i veure la feina dels comerciants de Manlleu, que tots ens costa molt, i crec que és un orgull poder-hi ser un any més.
23: S'ha de posar, doncs, en valor aquest impacte, doncs, que té per tota la ciutat, tant per la ciutadania, les entitats, els comerços que hi participen, perquè, doncs, realment és un dels esdeveniments, doncs, més esperats de tot l'any a la nostra ciutat. Té encara...
1: A la mateixa plaça Fra Bernadí es tornarà a situar una de les principals atraccions de la fira, els porcs rostits al caliu durant unes 14 hores.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
24: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
25: Hola, molt bon dia. Arriba al final d'aquesta setmana. També, mica en mica, es va arribant al final d'aquest mes de setembre. Sembla mentida, però més que en 3 mesos ja per acabar aquest 2026... I el que no arriba al final és aquest estiu, aquest estiu 2026. Sembla que no ho arriba a acabar. Continuem amb aquesta espiral, amb aquesta situació d'anticicló, de temps molt estable i de temperatures bastant més altes del que tocaria. avui fins i tot pujaran una mica més. Les hores centrals del dia poden ser un o dos graus més altes les temperatures respecte a les d'ahir. Més valors pròxims als 30 graus. Una altra vegada, en algunes poblacions, arribarem al llindar d'aquests 30 graus. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No para aquest estiu. Es va allargant i no es veu el seu final per enlloc. I és que fa dies que aquest potentíssim anticicló està situat al mig d'Europa, de ple sobre nostra, no deixa passar les pertorbacions i, en definitiva, la tranquil·litat meteorològica és el guió de cada dia i és el que mana aquests dies. Les temperatures de nit, com dic sempre, sí que són, com dic últimament, són més baixes, clar, la nit ja és molt llarga i a la nit les temperatures baixen, però tampoc no és un fred exagerat ni molt menys. Són temperatures bastant normals per l'època de l'any i són nits serenes, nits sense cap problema, igual que els dies. Avui també serà un dia molt de sol, gairebé cap núvol, i en definitiva anem sumant dies així, dies molt tranquils, dies de realment d'estiu a finals d'aquest mes de setembre. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
24: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Esperem que d'aquí poc aquest estiu climatològic, en aquest cas, vagi disminuint i ja comenci a entrar una miqueta al fred, perquè realment ve molt de gust una miqueta de fred i també ambient de tardor. Nosaltres, a partir de 9:45, tindrem l'Enric Rubió des de Ràdio Televisió de Cardedeu, perquè parlarà sobre la plataforma Salvem la Serreta, que s'està plantejant la possibilitat de construir 88 habitatges en una de les zones verdes més grans del municipi, un dels temes candents de Ràdio Televisió de Cardedeu. I després, a 9:45, com sempre, en Guillem Sánchez ens explicarà què s'hi cou a les xarxes i acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la Laia de Déu des d'una codinenca que entrevista a Francesc Segalés, propietari de Mas Corró, i Joan Manel, tècnic del Mas Corró, una finca que està dedicada a produir oli d'oliva verge extra, però tot això després de publicitat. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
3: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
3: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
3: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
3: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
6: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
5: Llibres, papereria i regals.
6: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
7: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
26: Un programa del 9 FM en directe tots els divendres de 2:45 a les 4.
7: I també un programa del 9 TV.
26: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
1: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
26: I Andreu Jiménez. I uns col·laboradors de luxe.
8: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
9: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
11: Anuncia't al 9FM.
13: La ràdio de casa.
14: 93-889-4949.
11: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
15: La publicitat més eficaç.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
16: Territori 17.
0: Són 9:45 i, per tant, és moment per l'entrevista. I com us avançàvem fa uns minuts, a Cardedeu s'està plantejant la possibilitat de construir 88 pisos en 88 habitatges en una de les zones verdes més grans del municipi, un fet aquest final d'estiu que ha trasbalsat la població del barri del Poble Sec, que ho ha que no ha tardat en organitzar-se i també mobilitzar-se per la defensa de l'espai, no, Enric?
12: Doncs sí, així és, Ona, i és que no és la primera lluita que pateix aquest espai, ja que als anys 80 ja va ser salvada de ser urbanitzada, i gràcies a allò s'ha convertit en una de les zones més concorregudes i freqüentades de la vila pel que fa al lleure i al gaudi de les cardedeuenques. Així doncs, avui tenim aquí i parlarem amb dues de les persones que estan duent a terme aquesta lluita veïnal, la Sílvia Andreu i en Jordi Carbonell, veïns de Cardedeu. Benvinguts a casa vostra. Això és casa vostra, disculpeu, com esteu?
27: Gràcies, benvinguts.
28: Gràcies, bona tarda. Ai, bon dia.
12: A veure, ara ho dèiem, i és que aquest final d'estiu ha revolucionat el barri i ha estat quelcom que ha vingut completament imprevist, no? O què és la percepció?
28: Sí, la veritat és que ens vam assabentar gairebé com quasi el total de la població d'aquí de Cardedeu per un tuit de l'Ajuntament i per una nota de premsa que va fer la Generalitat de Catalunya. Només va ser un comunicat del regidor d'Urbanisme, del senyor Quesada, i de la consellera Paneque, i a partir d'aquí tant partits polítics de l'oposició com la resta de poblacions vam assabentar que hi havia una requalificació d'una parcel·la d'equipament, que no dubtem que això és una parcel·la d'equipament, no ho hem dubtat mai, però s'ha requalificat perquè en comptes d'un equipament tipus social o tipus de benefici per la població, es faran un topall fins a 88 habitatges dotacionals. Clar, això ens treu un espai que d'ús quotidià i d'ús social se li ha destinat aquest tros d'equipament que està dins del Parc de la Serreta com a parc i zona d'esbarjo per nens, adults, infants.
12: Clar, a veure, des del consistori s'ha dit en diverses ocasions, no, dins i fora micro, que és només un petit trosset, un petit, molt petit trosset de la Serreta, però què ha passat diumenge a la trobada que vau fer? Tots els assistents que vam estar i nosaltres mateixos vam poder veure les línies que s'havien traçat per visibilitzar fins on arribaria, no, per situar una miqueta la gent que estava allà, sabés fins on arribaran els blocs, i realment, crec que no m'equivoco si dic que va ser una apreciació completament general el fet de que es va veure un espai enorme, no, i de gran impacte.
27: Sí, bé, de fet és enorme, sobretot per l'orografia del terreny, perquè al final és, si li diem serretes, per alguna raó. Aleshores, la mossegada que se li ha de fer en aquest espai provocarà un impacte visual i mediambiental que crec que es pot replantejar, i perquè nosaltres el que estem fent des d'aquest moviment veïnal és defensar la Serreta no significa estar en contra de l'habitatge, ni dotacional, ni social, ni de la necessitat real que hi ha d'habitatge a Cardedeu i, evidentment, altres municipis. Però sí que demanem que es pugui resoldre aquesta necessitat sense haver de sacrificar un dels espais verds més grans que hi ha dins del municipi i que en gaudim tots.
12: Doncs sí, i de fet una cosa que heu deixat, crec que el que veu voler deixar meridianament clar, i és una cosa que la gent que estava allà es sentia, doncs, que van agrair, és que esteu completament a favor dels pisos de protecció dotacional. Ens explicareu aquestes, no sé si dic bé el terme. El problema és la ubicació, no el fet que es facin, perquè, de fet, corregiu-me si m'equivoco, però heu expressat en diverses ocasions, amb el poquet temps que porteu formalitzats, que n'hi ha d'altres espais, no només al Poble Sec, sinó arreu del municipi, no?
28: Sí, sí, sí. Així com remarcava la Sílvia, evidentment, com tu preguntaves, és un espai teòricament petit que diuen una zona d'equipament, però són 6.000 metres quadrats. 6.000 metres quadrats dins de 44.000 metres quadrats que té el Parc de la Serreta, però 6.000 metres quadrats en un parc és un impacte bastant important en quant a medi ambient, en quant a biodiversitat. Vull dir que això també és important dir-ho. I, perdó, si em repeteixes la pregunta que m'has fet.
12: Sí, el fet de que, de fet, és un fet, el que heu deixat molt clar és que esteu completament a favor dels pisos de protecció oficial, a nivell dotacional també, que ens explicareu aquesta diferència, aquest matís. El problema és la ubicació, en aquest cas, perquè ja heu manifestat en diverses ocasions que n'hi ha d'altres zones, no només a Poble Sec, sinó arreu de Cardedeu.
28: Sí, sí, Cardedeu té 9 zones d'equipament. 9 zones d'equipament, que algunes ja estan a mig desenvolupades, altres que estan a mig projectades, però n'hi ha 9, fins a 9. Hi ha una, la mateixa parcel·la del carrer Acàcies, que és on van els altres, la resta d'habitatges fins als 109 que proposa el Cardedeu. Aquesta mateixa parcel·la del carrer Acàcies és una parcel·la que està dins del nucli urbà, dins de la zona urbanitzada, amb carrers pels quatre costats, i com aquestes n'hi han 7 més. 7 més que són les que nosaltres creiem que hauríem de valorar per inquibir aquests 88 equipatges, o 88, que és el topall que en posem màxim, però això en el pla local d'habitatge estan aquestes parcel·les com a màxim. La que més habitatges poden tenir és una que hi ha, si no m'equivoco, al costat del mil·lenari, que ja n'hi caben 41. I és la que més habitatges està en el pla local d'habitatges. Vull dir, 88 habitatges en cap moment estan projectats ni pensats per Cardedeu en un futur, amb una parcel·la d'equipament.
12: De vegades, dins del Poble Sec, veïns, veïnes, companys nostres mateixos, doncs hi ha com aquesta sensació d'una mica deixats de la mà de Déu. Jo diria que igual que a Catalunya i al sud de Catalunya hi ha aquest clam de com, on porten petroquímiques i tot, no? Doncs que sempre és una miqueta deixats de la mà de Déu, tot i per als mateixos impostos. Ho sentiu una miqueta al sud de Cardedeu també, i en alguns casos, no sé si dir desatesos, però sí menys escoltats?
27: Jo crec que si mirem el nombre d'equipaments que hi ha en el barri comparativament amb el que hi ha a altres barris, no fa falta dir massa cosa més. Com a equipament principal tenim l'Escola de les Aigües, i més enllà tocant el polígon hi ha la deixalleria. Fora d'això, en el barri no hi ha cap altre equipament. I és un barri que té una forta representació a nivell de població. Som gairebé, o et diria que més, un terç de població del municipi.
12: Es diu ràpid, això.
28: Sí, no, i a més un barri que sí que, evidentment, durant molts anys ha estat com el parteix la via del tren, el parteix la carretera, queda com un barri desplaçat. Només té una parcel·la d'equipament en tot el barri, o sigui, no n'hi ha més, vull dir, és l'única parcel·la que està catalogada com a equipament, no n'hi ha cap altra que poguéssim dir, mira, en un futur, quan el barri necessiti un centre de dia, que necessiti un casal d'avis, necessiti alguna cosa, allà es pot ubicar. No, perquè l'única parcel·la d'equipament és aquesta. No n'hi ha cap altra fins que es desenvolupi el Pla de les Parets o el terreny que hi ha entre el carrer del Pi i el carrer Mugent. Mm. I és un barri que, verdaderament, sí, durant molts anys ha estat com desestimat o deixat de la mà de Déu.
12: Tornant pròpiament ara al tema de la Serreta, vau comentar l'altre dia que es tallen arbres centenaris, alguns d'ells, teníem un paisatgista mateix que ho estava explicant, no?, en coneixement de causa, es tallarà l'accés, deixeu-me dir, pràcticament sencer al parc. El parc, evidentment, té dues entrades que estan molt equidistants, però l'accés per on la gran majoria, o tots els del Poble Sec i Aneu, quedarà tancat, i també està parant el que fins ara eren les vistes de... No, potser és el símbol, no?, clarament, del Poble Sec. No sé si ho concebeu així vosaltres, que és aquest espai verd, que és la Serreta.
27: Bueno, sí, sí, ho percebem d'aquesta manera, però no només del barri, eh? Sí, sí que és un...
12: Patrimoni a Cardedeu.
27: Exacte, exacte. Vull dir, a Cardedeu hi ha, si no estic equivocada, hi ha tres parcs. El de la Serreta, que és el més gran, Pinatons i Pompeu Fabra. La Serreta sí que representa un símbol per nosaltres i per totes les generacions que han vingut per davant nostra i totes les que vindran al darrere. I això és el que volem intentar que es preservi. I per això hem creat aquesta plataforma, Moviment Veïnal de Salvem la Serreta. sí que és un símbol. Hi ha molta gent, ve molta gent a passejar, venen escoles, venen famílies, venen centres esportius...
12: Cinema a la fresca, inclús, teniu...
27: Cinemes a la fresca a l'estiu. Bueno, també és un espai perquè passegin els animals. Al final, també hem de tenir en compte que hi ha molta gent que té animals domèstics i és una zona d'esbarjo. Aleshores, ostres, conserve... tenim una oportunitat, doncs no la deixem perdre.
12: I tant.
28: I molta gent gran que en definitiva, l'accés a dalt de tot del parc no el fa, perquè no pot, perquè són gent gran que arriba fins a aquesta zona, que és la part més baixa del parc, i allà és on fan la seva... Bueno, on tenen les trobades amb la gent gran...
12: Que està adaptat per cadira, per la gent que no coneix.
28: Hi ha bancs, i allà van a fer la trobada.
12: Ara deixeu-me oribar el meló, la patata calenta, amb majúscules política, perquè la relació amb els polítics, i més avui a sessió plenària, això ja és un tema que no es donarà per temps per tractar-ho, possiblement, però com ha anat el clam que heu fet amb els diversos partits polítics, amb el govern, perquè, pel que dèieu, no us heu sentit emparats al 100% per cap d'ells, pràcticament, no?
28: El que sí que és veritat és que hem tingut discrepàncies, i són evidents, i són notòries, i les discrepàncies amb el grup de govern hi són, perquè és evident, ells tenen un projecte que nosaltres creiem que no és eficaç per aquesta parcel·la. El que sí que és veritat és que també hem de dir que no hem tingut cap problema, han tingut total cordialitat i total celeritat per fer unes reunions en una setmana amb tots ells, amb el regidor senyor Quesada i amb tots els partits polítics que hi ha a l'oposició, inclús amb Comuns, que no té representació al consistori, però també hem volgut saber el seu parer. Vull dir que en aquest aspecte, la veritat és que els tenim que agrair la facilitat que ens han donat tots per tenir aquesta cordialitat i aquest debat que creiem que era necessari tenir.
12: En aquest cas, però, la postura de govern, que és qui ha tirat endavant, quina és la postura davant d'això?
27: La postura és defensar el seu projecte, evidentment, i la necessitat d'habitatge. Però, com ja t'hem dit, nosaltres no estem en contra de l'habitatge. És una necessitat real. A diari està sortint a la premsa i ho veiem. La seva postura és defensar el seu projecte.
12: Avui.
27: I no sembla que es vulguin avenir a entendre també que la necessitat d'habitatge ha de conviure amb la necessitat de mantenir un espai verd, més a més avui amb el problema o amb el context de crisi climàtica que tenim. Aleshores, el govern ha de mirar de trobar aquest equilibri. Estim una necessitat, però sense perdre una altra, que una no competeixi. És que avui en dia sembla que una estigui competint amb l'altra. I hem de ser capaços, entre tots, perquè al final el govern està on està, perquè nosaltres el votem. Hem de ser capaços de trobar aquest punt d'equilibri que no faci que un es mengi l'altre.
12: Això ens recorda molt la lluita que hi ha al Pallars Jussà de renovables sí, però no a qualsevol preu, no? Això és el
27: Exacte.
12: Mateix. Habitatge sí, però no a qualsevol preu.
27: Uh-huh.
12: De cara a avui, com deien, tenim sessió plenària molt caldejadeta aquí a Cardedeu. Demà portem notícies per les oients del T17. Tenim Ginteu, tenim concentrades a les sales columnes, tenim a vosaltres. Serà una sessió d'aquestes llargues, segurament. Vosaltres heu organitzat una activitat de pancartes, després una marxa fins a la plaça de Sant Joan, perquè no coneguis la plaça de l'Ajuntament, popularment dita, que està davant del consistori. Allà també com una petita botifarrada. Què muntareu aquesta tarda? Visibilització, no?, d'alguna manera?
28: Sí, en principi la idea és donar visibilitat al problema. Llavors, també vam entrar una pregunta al ple, que és una pregunta que va dirigida a tots els partits polítics perquè donin la seva opinió, que nosaltres ja la tenim perquè ens l'han donada, però que la facin pública, i gràcies a vosaltres, bueno, a la ràdio i a la televisió Cardedeu, que fa els plenaris amb obert, doncs així es podrà arribar a tota la població. Llavors, dins dels actes que farem, és primer la sortida des de la zona del parc, anirem fins a la plaça Sant Joan, i allà tenim preparat un audiovisual que projectarem perquè la gent pugui veure tota la documentació i tota la indagació que hem fet del per què, o fonamental per què nosaltres no creiem que aquest projecte tingui que anar aquí. I després fem un tast de botifarra, perquè hem cregut que el ple dura els temps que dura, ja sabem que sempre acaben durant 3 hores o 3 hores i mitja.
12: Revolució en patxa plena.
28: I hem pensat que almenys la gent pugui estar el més còmode possible. Sí.
12: I tant. No diré que... No diré que és una plataforma apolítica, perquè manifestar-se és política pròpiament, però sí que sempre dic que esteu desvinculats de qualsevol tipus, no hi ha un lideratge de cap partit polític, i que voleu que s'hi sumi tota la ciutadania, vingui d'on vingui, per un clam d'aquest espai del poble. Des d'aquí, bueno, què demaneu a la ciutadania del Poble Sec, als vostres companys i companyes?
27: Del Poble Sec i de tot el municipi?
12: I de tot el municipi, disculpeu, exacte.
27: Demanem que primer que s'assessorin. Tenim una pàgina web on anem penjant tota la informació, que és molt fàcil d'accedir, salvem i de recordar, salvemlaserreta.cat. En allà anem penjant tota la informació. Hem obert també uns formularis perquè la gent s'apunti a col·laborar, a participar. La veritat és que ara estem treballant fort també amb tot l'equip de comunicació per poder sortir a xarxes. I el que demanem és que s'estimin Cardedeu, que s'estimin els seus espais i que els defensin i que lluitin per conservar-los.
12: Ho deixem amb això, ens sap molt greu, se'ns acaba el temps. Disculpem a tallar-vos, la ràdio, el directe és així. Us emplacem sempre que vulgueu a venir a casa nostra i bé, sort amb tota aquesta mobilització que esteu duent a terme.
27: Gràcies.
28: Moltes gràcies a vosaltres.
12: A reveure.
0: Gràcies. Són 3:15 al Territori 17. I ara moment de saludar Guillem Sánchez. Bon dijous, com estàs?
10: Estem una mica més adormits que qualsevol altre dia de la setmana, però bé, hi ha dies que, mira...
0: Cafè i avall.
10: Correcte. Encara està per veure allà, eh? Encara està per veure.
0: Veu-te'l amb gust.
10: Va, piulada dedicada a l'Andreu, aquesta primera, eh? Ens escriu l'Iñaki i ens diu: tinc ganes de comprar-me una bici de carretera, però no tinc gens de ganes de performar crisi dels 40 amb 26 anys que tinc.
0: I mira. Diners.
1: Sí,
10: principalment aquest és el motiu,
1: aquí
10: eh?
1: Aquí està el problema.
10: Aquí està el problema.
0: I diners.
1: Perquè costa més una bicicleta, depèn com, que una moto.
10: Ara bé, la primera resposta sempre és la bona, Andreu, atenció, eh? Ens diuen: sempre et pots apuntar als grups de jubilats que fan bici, esmorzars i van tot torrats de vi i de birra.
0: Correcte. És que això és xulo, i bici elèctrica.
1: I bici elèctrica.
10: És el més interessant de tot.

0: 11 anys,
1: 2.
2: 11 anys.
0: 11 anys, o sigui, és que... Bueno, en fi, en fi.
2: Sisplau, tinguem seny.
0: Mare meva.
2: Va, encara estic intentant per això interpretar què volien dir-nos amb aquesta piulada. On, Andreu, a veure si m'ajudeu.
0: A veure.
2: Ens escriuen. Ei, avui estem anant a l'era a buscar pols i dient blat abans que sigui al sac i ben lligat, per si vols venir.
0: Molt bé, és una bona manera d'obrir algú, no, potser?
1: Però l'era, pols...
0: L'era del sud.
2: Com l'interpretes, també?
1: Clar, no. L'era...
2: Pot anar més enllà, eh?
1: Pot anar més enllà.
2: Pot anar més enllà, aquesta piulada. Va, avui, la piulada que tots estàvem esperant. Ens diuen, trobo curiós que els culers riguin més de Xavi, que és indiscutiblement una absoluta llegenda del club, que no pas els madridistes d'Arbeloa. Ja,
0: per què riuen de Xavi malament?
2: Alguna explicació?
1: No, perquè fa molta gràcia.
2: Perquè fa molta gràcia. S'ha convertit en un meme.
1: És un meme. Jo era un meme quan entra a la
0: Barça. Sí, una mica sí.
2: Va, i per acabar, una, avui, que és un dia especial, ens diuen Pere, aquesta setmana consisteix en dir moltes vegades no penso anar a la Mercè. Acabar-hi anant amb l'única condició de no acabar a la plaça Espanya i acabar a plaça Espanya sense claus, ni mòbil, ni cartera.
0: Mòbil, claus i cartera, és una cançó de Saxeni.
2: Vigileu i vigileu... Tens raó. Tens raó. Música viva de l'any passat. Tens raó. Bona Mercè.
0: Bona Mercè, sí, i felicitat a totes les Mercès.
2: Correcte.
0: I jo no penso trepitjar Barcelona en mil Mercès. Ens quedem aquí a Vic.
2: Correcte.
0: Amb la nostra música viva, però tot i així, felicitats a les Mercès.
2: Que també hi ha bona festa major que Atenes, que també Mercè és la patrona.
0: 100%. Hi ha Roda de Tera, moltes festes majors encara. Guillem, bon dijous
2: i fins dilluns.
0: I fins dilluns. Que vagi bon cap de setmana. I ara és moment de parlar a la Foc Lent al Territori 17. I avui ens anirem cap a Caldes de Montbui, concretament a Mas Corró, on coneixerem de prop el cultiu d'oli que produeixen allà amb les olives arbequines i Vera del Vallès, però també per entendre la importància de cuidar la terra i el sector agrícola. I ho farem de la mà de la Laia de Déu, que conversarà amb Francesc Segalés i Joan Manel. Laia.
3: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui he vingut fins a Mas Corró a tocar de Caldes de Montbui per parlar sobre l'oli que es fa aquí. M'acompanyen el Joan Manel, el tècnic, i el Francesc Segalés, propietari de la finca familiar. Primer de tot, gràcies per obrir-me les portes de Mas Corró. Per començar, a veure qui m'ho pots respondre, què és Mas Corró i com neix aquest projecte?
4: Mas Corró és una finca que heredo per part de la meva mare i... que té dedicada a l'agricultura en aquests moments unes 20 hectàrees, oi? I bàsicament el que més cultivem és l'olivera. Aquest és el negoci més important que avui dia tenim en aquesta finca i que fa uns anys doncs, hem intentat fer-ho com negoci.
3: Vale. Ara anirem a parlar una mica ja de les varietats que teniu aquí d'olivera. Abans m'heu dit, parlant prèvia a l'entrevista, que aquí es fa l'arbequina, que li dieu Torre Roja, i la Vera del Vallès. I jo sé que aquesta varietat és força especial i vull saber el per què, perquè si no m'equivoco va estar en risc de desaparèixer.
4: Res de desaparèixer no m'atreviria a dir-ho, però sí que ha baixat moltíssim la seva producció i la seva explotació. I és una llàstima perquè la Vera del Vallès realment és un tresor que tenim aquí al Vallès i que nosaltres i altres productors estem fent un esforç molt important per donar-la a conèixer i perquè la societat en general es doni compte de que tenim realment un tresor com oli. I és un tresor per dos raons, sobretot. Primer, per la seva qualitat com oli. Les aromes i sabores són excepcionals. Realment és un producte excepcional. Però, a més, la varietat Vera del Vallès ressalta, sobretot, per les propietats saludables que té. Quan es parla de la dieta mediterrània, de lo saludable de la dieta mediterrània, el cor d'aquesta dieta és l'oli d'oliva. Però l'oli d'oliva bo. A l'oli d'oliva, que sigui verge extra. I dintre de les verges extres dels olis, el Vera del Vallès destaca sobretot.
3: I, clar, ara m'estaves parlant no, d'aquestes varietats i jo em pregunto, quins sabors o olors trobarem si provem un oli d'aquí, de Mas Corró, ja sigui l'arbequina o la Vera del Vallès?

0: A nivel de aromas y sabores, la arbequina Torre Roja has destacado porque tiene una cantidad de aromas que yo describiría como aromas primaverales. O sea, oloras a Getoli y es que sens la naturaleza plena, sens aromas de hierba, de gespa, de poma, de plàtan. Realment és una joia. Us invito a olorar-la. I la Vera del Vallès té una gamma d'aromes i sabors absolutament diferent, molt més intensa, però són aromes més tipus tomaquera, alcachofa, ametlló, ametlla. És una gamma d'aromes totalment diferent. Això és el que disfrutaràs i sentiràs quan provés un oli dels nostres o fet aquí al Vallès.
1: Nosaltres, fa uns 4 anys, i sense buscar-ho, el nostre ovi, un dels persones que va vindre aquí al Mas a comprar-ne, era xino i s'ho va portar a Xina. I ho va presentar a la exposició de Pequín Internacional d'aquell any. I ens vam emportar d'allà la medalla d'or i plata per als nostres ovis, les dues albera i l'arbequina. Posteriorment, amb aquest fet, hem participat en diferents concursos que ha muntat la Generalitat i el nostre ovi ha sigut el més premiat de Catalunya. Tenim, com pots veure aquí darrere, a dalt aquest estant, oi? Tenim 9 medalles d'or de la Generalitat, eh? I esperem que aquest any en tinguem almenys una arribar a la desena.
2: Clar, ara entrem, ara ja sí, entrem en matèria, i per molt que aquí estiguem fent ràdio, hem de saber com es tasta un oli de manera correcta. Com s'ha de tastar correctament? Hi ha alguna manera de fer-ho? O sigui, de que cadascú ho pugui fer a casa, de saber si l'oli que ha comprat o que ha adquirit és bo?
0: Tastar un oli és una tarea una mica com si ho vols fer completament, és una feina o una tasca una mica complicada. A lo millor és venir a Mas Corró o a qualsevol productor i li guiarà el tast. De totes maneres, a nivell particular i a casa de cadascú de nosaltres, n'hi ha una manera molt fàcil de tastar l'oli. I és obrir-lo i buscar els aromes. Si un oli no té aromes a naturalesa, a gespa, a tomata, a poma, és que no és un bon oli. Aquesta seria, per mi, la manera més ràpida i més eficient de fer un bon oli. Quan l'obris, que tingui aroma.
2: I clar, hi ha olis que combinen millor amb certs aliments? Potser hi ha el ver amb quins aliments combina?
0: Bueno,
2: 4 o 5 de cada.
0: Mira, aquesta, ostres, ens alegra moltíssim que facis aquesta pregunta perquè, mira, en l'últim concurs que ha fet el Departament d'Agricultura, havien encarregat a una anente que es diu, que estas son fritos de Valles, com es diu, la Fundación Galicia, no sé si la coneixes, l'ha encarregat que busque de tots els olis que havien anat al concurs, que busquen els 3 millors olis de Catalunya que tenen millor capacitat de combinació amb aliments. O sigui, capacitat de maridatge. Un dels 3 olis millors de Catalunya per a la seva qualitat i per a la seva capacitat de maridatge és el de Mas Corró. Estem super, super feliços. I és un oli excepcional, perquè és molt intenso d'aromes, però a la vegada és molt, com t'ho diria, molt elegant en el paladar. I combina amb tot. Fixa't que una de les... Bueno, fixa't, no. Et comento una de les coses per a mi més sorprenents, és que una de les cates que hem fet van fer maridar aquest oli nostre amb les ostres, que és una cosa que dius, no em pega. Pues et dic, una ostra amb 2 gotetes d'oli potencia el sabor, però inimaginable. O sigui, és una altra ostra diferent, però dic ostres, que és una mica més especial, però amb un tomàquet obert, 2 gotetes d'oli en Vera del Vallès, és un plaer, un menjar. Amb les llenties, les acabes 2 xurrets d'oli, es canvia. I fins i tot unes patates frites fetes amb un oli nostre, és un altre... És un altre plat.
2: I ja per tancar, perquè se'ns ha acabat el temps, vosaltres aquí amb Escorró oferiu tastos d'oli. Què s'endú la gent quan ve aquí a fer un tast? Què viurà? M'ho podeu explicar entre els dos?
0: S'endú sobretot, jo crec que un record difícil d'oblidar, una sorpresa superagradable perquè descobreixen una realitat nova i diferent. Penso que molta de la gent que ve aquí no té ni ha de tenir. Bàsicament són urbanites, amb tot el respecte i tot el carinyo del món, és veritat. I quan venen aquí, veuen les oliveres, ven com cuiden les oliveres, tasten a l'oli, veuen la passió que tenim per cuidar el territori, les oliveres, respecte a la naturalesa, veuen com cultivem i com respectem en les nostres pràctiques agràries, com estem respectant el territori i com cuidem el paisatge, tots s'emporten un record molt important de l'oli, però també molt important del projecte de lo que és Mascorró, que sobretot és un projecte d'amor a la terra, d'amor al territori, del respecte a la tradició i a la cultura d'aquest país.
1: O sigui, el que ha dit el Juan Manuel, doncs és la realitat del que s'emporta el viatger ara, o visitant. Nosaltres tenim la satisfacció, quan marxa, d'haver expandit un perd que pot oferir Catalunya en els seus visitants i els seus habitants, i que això ens omple molt.
2: Doncs, Francesc, Joan Manel, moltíssimes gràcies per obrir-me les portes de Mascorró i per explicar-me una miqueta més la importància de l'oli i de cuidar la...
3: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Tornem demà a les 9 del matí. Que vagi bé.
4: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
5: El nou FM.

0: El 9FM. Actualitat.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajada i en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, però ajorna les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb masses a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè Patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxe Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
0: El 9FM, 92.8. El 9FM, la música de la teva vida. El 9FM, la música de la teva vida.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
0: El 9FM. I know you like me. La música.

0: El 9FM, 92.8. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM, 92.8.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril.
3: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
0: Un programa del 9FM en directe tots els divendres de 2:15 a 3:15.
3: I també un programa del 9TV.
0: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
3: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
0: I Andreu Jiménez i uns col·laboradors de luxe. El 9FM, la música de la

0: desde a emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, i jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa cada setmana, tot el que hem de dir, i avui parlarem d'Espanya.
0: Yo, Lorena Rodríguez, desde la

0: Doncs, bon vespre, oients d'Ona Codinenca. El Bar de Sardanes, tornem a les zones hercianes, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM i a onacodinenca.cat, perquè ens escolteu des d'allà on vulgueu i des d'allà on estigueu. Però avui estem ara i aquí en directe amb el que us parla, tal com ens hem presentat a la sintonia, el Ramon Puig, primer. Diuen que els burros primers, doncs aquí estem. I amb el Toni Capdevila. Toni,
1: molt bona nit, què tal? Ja ha tornat de vacances, ja...
0: Tot a punt i tot en danxa.
1: Tot a punt, tot en marxa. I res, amb ganes de tornar a començar.
0: Doncs som-hi.
1: Som-hi.
0: I Albert, molt, Rodríguez.
2: Molt bon vespre.
0: Tots els pius i busques a punt?
2: Tots els pius i busques a punt, sí, sí senyor. Sí, sí, sí. Amb ganes també de veure-us, de passar aquesta estona setmanalment, i ha estat doncs, un descans per mi estupendo. La veritat.
0: Això és bo, doncs.
1: Te'n recordes dels pius ja com van?
2: Sí,
1: o te n'has oblidat ja?
2: No, aquest any ja continuïtat.
1: O has fet classes?
2: Vaig fer classes ara, preparant per un altre programa que comença en aquesta casa. Però sí,
1: molt
2: els
1: bé.
2: Pius estan controlats.
1: Molt bé.
0: Jo amb el Jordi Odomí avui no el podem saludar perquè ens vindrà la setmana que ve. I tal com us dèiem, ja som aquí per novena vegada i... Ara comencem una temporada nova, que és la que fa nou. Nou temporades, eh?
1: Nou ja fa?
0: És la novena. Arrenquem novena temporada.
1: Com passen els anys, mare meva.
0: Quina pena. Home, no, això és bo.
2: Quina alegria anar sumant anys i anys.
0: Jo l'altra opció no la compro. O se suma... O no en compro cap altre, deia.
1: A mi, ja, aquest dia els deia els de l'agrupació, fa molta il·lusió fer 25 anys, no? Però, hòstia, però és que em fa molta pena perquè m'he fet molt gran ja.
0: Doncs res, això, una temporada que no sabem el que ens portarà de nou. I algunes coses les preveiem. Tindrem actes previstos per celebrar els 25 anys de l'agrupació. Això ho tenim previst, oi, Toni?
1: Els 25 anys ja vam començar aquest any
0: seguirem
1: si no hi ha res de nou, fins ben bé mitjans de l'any que ve.
0: Doncs
1: fins
0: això,
1: a la plec de l'any que ve.
0: Mm-hmm. Això són coses que tenim previstes.
1: I estem preparant coses molt xules, eh?
0: I poc o molt les tenim controlades, que ja,
1: sí, sí.
0: Ja va bé.
1: Estem treballant molt i esperem que tot surti bé.
0: Molt bé.
1: Ja us anirem informant.
0: I després hi han coses aquesta temporada que les intuïm. Una cosa que volem fer i per tant la intuïm és convidar a una entitat antagònica a les sardanes, ho volíem fer avui però per temes d'agenda no ha sigut possible i hi ha altres coses que tenim previstes com a programa però ja les anirem explicant perquè just comencem i la reunió que us vam dir que no havíem fet al final de temporada tampoc l'hem fet a inici, per tant ja aniran sortint coses perquè ens hem trobat, ens hem vist pel poble i hi ha idees que s'han d'anar acabant de fer i per tant són coses que les estem intuint. I després hi ha coses que desitgem i una d'aquestes és a nivell polític-jurídic que sembla que es belluguen temes pels jutjats per allà a la Meseta. I els represaliats i exiliats que van estar afectats pel referèndum del 2017 sembla que es bellugaran coses, per tant...
1: Que és hora, eh?
0: Aquestes les desitgem.
2: Sí.
0: I com bé sabeu, aquí en aquest programa, sí, ens impliquem i diem el que pensem. No és una visió d'emissora, no és una visió de programa, sinó que són visions personals, però crec que tots tres... les podem...
2: sostenir, i tant.
0: Les podem corroborar.
1: I tant que sí.
0: I després hi ha altres coses que ens passaran i a dia d'avui no sabem què serà. Per tant, el programa d'avui ens l'agafem en calma i farem un programa normal, tranquil, i el farem a poc i amb bona lletra, tal com diu la dita. I aquesta és una de les coses que poder acabaran passant, parlar de dites...
1: Ho veurem. Sí.
0: Que
1: Va voltant un llibre per aquí sobre la taula.
0: Són aquelles coses que no es parlen, s'escriuen, i quan tornem a parlar apareixen coses que no hem parlat. Per tant, són reunions que no fem, però que no cal fer reunions per decidir.
1: La veritat és que no.
0: Per decidir coses. Doncs sí, ja callo, va. Prou de xerrar i comencem. Comencem amb una sardana que en podem dir que és la segona sintonia del programa. La fem sonar en moments importants. I avui n'és un. Començar una temporada nova és important. I, per tant, avui farem que sigui una bona festa. I això mateix, us deixem amb la principal de la Bisbal, oi que sí? Ho
2: sí,
0: he dit bé, perquè
2: dit
0: han anat passant músics i n'hem preguntat de quina copla eren. Doncs la principal de la Bisbal, amb bona festa. I, Joan, va per tu. Som-hi.

0: Bona festa. Sardana que la vam ballar aquest any per la Festa Major, aquí a Can Buixó, del mestre Xaixo, i és una sardana del 1926 que la va composar quan vivia a Malgrat i s'enyorava de l'Escala, de la Festa Major de l'Escala, i va dir, vaig a fer una sardana, i li va posar Bona Festa, i bueno, és una sardana pràcticament de les més conegudes d'en Xaixo.
1: Sí, i té 100 anys, doncs, aquesta sardana.
0: Sí, sí, té 100 anys.
1: I sona cada setmana
0: a
1: més d'un lloc de Catalunya.
0: Molt sovint. Igual que Carícies, que també és del mateix, del mateix compositor. Bueno, el Xaixo va néixer a l'Escala el 1870 i ens va deixar el 1956. Compositor de sardanes, però ja venia de família de compositors. Josep Vicenç i Montbau, que era el seu pare, ja era compositor. I el seu avi, Josep Vicenç i Busquets, també era compositor. Als 8 anys ja va començar a aprendre lliçó de solfa amb el Rosent Mercader i més tard va estudiar amb el mestre Antoni Agramunt. La resta de la seva formació fou majoritàriament autodidacta. A la dècada del 1890 ja va dirigir la primera copla, la copla del Baix, de l'Aliança, i més tard, el 1906, ja va fundar la principal de l'Escala. Ell tocava el flautí, la flauta, la tenora, el fiscon i de vegades també el contrabaix. Va viure pràcticament molts anys a Malgrat de Mar amb la seva família, on va contribuir amb les coples la principal de Tordera i la principal de Calella. I 10 anys més tard ja va passar a residir a Girona, on el 1932 se li va constituir la copla Xaixo, que de totes aquestes coples pràcticament doncs, es pot dir que no en queda cap ja. Però el principal de Tordera, principal de Calella, copla Xaixo, ja no el sentim a parlar. Fins que llavors ja va venir la Guerra Civil i, bueno, i aquí ja la cosa ja es va anar escampant. Però bé, un gran compositor, un compositor que, com molt bé diu Ramon, encara es toquen les seves sardanes, té sardanes molt i molt maques i que no deixaran pas de tocar mai. A propòsit, pels balladors són
1: fixes.
0: Són fixes, exactament.
1: Molt bé, doncs, tirem sintonia al Sabies Què, a veure què toca avui. Doncs això que us hem dit, que faríem el programa a poc a poc i a bona lletra, el farem a poc perquè ho tenim tot molt a prop avui. Avui toca parlar de la diada de l'11 de setembre i si hem començat amb bona festa, que el mestre Xaixo va recordar la Festa Major de l'Escala.
0: Sí.
1: Fa 4 dies, o menys 3 dies, estàvem acabant la Festa Major d'aquí Sant Feliu, que també bona festa que hem tingut. I com a sardanes i com a agrupació sardanista tenim temes a parlar i explicar, oi? Suposo que tothom està al cas, però en farem 5 cèntims.
0: Bé, per nosaltres, sí, per nosaltres ha sigut un any especial, evidentment. L'11 de setembre l'Ajuntament ens va donar la menció d'honor als 25 anys de l'entitat. Francament, ens ha fet molta il·lusió. Ja els hi vaig dir a ells mateixos, ja els hi vaig dir que moltes gràcies per haver pensat en nosaltres. De mencions i de coses, de diplomes ens n'han donat alguns, però clar, quan et donen una menció d'honor a l'Ajuntament és algo molt especial.
1: Sí.
0: Ja et dic, nosaltres el tenim allà en un altar perquè segurament és el que tenim, el més bo que tenim, no? I això, doncs, ens porta, vulguis o no, a tenir-me molt a continuar tirant endavant. Ja que teníem pensat, doncs, fer moltes coses, com dic jo, als 25 anys volem deixar petjada, ja vam fer el flabiol i la tenora perquè ja sigui que es quedi per sempre. En aquest moment ja estem començant un llibre també dels 25 anys, també perquè quedi per sempre. Algun, ja t'ho dic ara, Ramon, un capítol d'aquest llibre serà dedicat a la ràdio. en el programa de sardanes que han fet, s'ha fet sempre aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, porta 23 temporades sonant un programa de ràdio
0: per això.
1: A una codinenca.
0: Per això haurem de parlar amb la seva directora.
1: Nosaltres tenim poca cosa a dir, només en portem 9 de temporades.
0: Bueno, 9, Déu-n'hi-do.
1: Bueno, respecte a 23 és poc.
0: No, que és molt, molt. Però que aquí haurem de parlar amb la Gemma perquè volem posar un capítol especial només per la ràdio, com també volem posar un capítol especial per les escoles. Les escoles també portem 24 anys fent sardanes a les escoles i segurament també hi haurà un capítol per les escoles. Tot això us ho estic dient perquè avui hem tingut aquesta tarda, he tingut una reunió i hem estat batallant, el meu cervell va tota pastilla pensant aviam com hem de fer el llibre, saps? I no només això. Tenim clar que tenim unes 12 sardanes nostres, que les tenim en partitures allà dintre un calaix i que les volem convertir en un CD perquè les volem escoltar. Volem que el poble de Sant Feliu pugui tenir aquest CD i el dia que vulgui doncs pugui escoltar les sardanes que són fetes de la nostra entitat.
1: I això també s'està coent.
0: Això ja s'està coent amb la Copla Orquestra Salvatana. Ja
1: no va a foc lent, això ja va amb bona pressió.
0: Ja hem parlat de preus, i hem parlat de dates i ara només toca anar-los-hi passant partitures perquè ells ja comencin a treballar ja dintre el seu estudi. Que em va dir, si vols venir, dic, no, feu-ho vosaltres, ja tinc molta feina.
1: Ja ho fareu bé, oi?
0: Ja ho fareu bé, suposo. I si no ho feu bé, no ho cobrareu. Vol dir que... No. Que estem planejant moltes coses i ara el dia 1 de novembre, si tot va com té que anar, doncs farem berenar, sopar, si celebrem els 25 anys, que ens venen les anxovetes, que farem una primera part de panera, perquè les anxovetes bé sabeu que són habaneres. Llavors la segona part ballarem sardanes, perquè porten un programa de sardanes de set tirades que les han estudiat, perquè vaig parlar amb la Tona i em van dir, pas els problemes que hem tingut per agafar una sardana i de fer les 7 tirades i que lligui, no? Que lligui, que quan diguis un 3, sigui un 3, no sigui un 2. I em va dir, he tingut molts problemes. Dic, bueno, és igual, tu ho porten fet ja ho han fet en d'altres llocs i si no hi ha de nou, el dia 1 de novembre ho farem a Sant Feliu. I després farem un petit berenar, sopar, amb el pastís i bueno... Això sí que ho acabem, això ja dic, serà el dia 1 de novembre i que segurament doncs vindrà, intentarem que vingui el president de la Confederació, tots les persones que han passat per la Junta, també les convidarem a totes, evidentment hi ha dues o tres que ja no poden ser-hi, però els que són, que els tenim aquí entre nosaltres, doncs sí que els convidarem, no sé si podran venir o no, però si més no ho intentarem.
1: I això serà a la tarda, dius?
0: Això serà a la tarda, sí, això segurament, no puc dir l'hora exacta, però suposo que entre 6:15 i les 6 de la tarda sí que serà. Ho estem acabant de lligar, perquè estem buscant aviam qui ens fa aquest berenar a sopar, i res. Respecte a la festa major, doncs, hòstia, he tingut una festa major molt ocupada, ocupadíssima, que sembla que feia anys que no tenia la festa major tan ocupada, perquè, és clar, el Flaviol i la Tenora han sortit amb els gegants, els gegants ha sigut el divendres a la matí i el dissabte a la tarda, i, clar, els geganters em van dir, sí, podeu venir, però porten portadors, diu, perquè nosaltres anem una mica curts de portadors.
2: Sí, van curts.
1: Ho sabem, que van curts de portadors.
0: I,
1: en som culpables.
2: O conscients.
0: Sí. I li vaig dir, hòstia, sí que m'has fotut, ara he de buscar-te els portadors, i em va dir, sí, ja podeu venir, però porteu portadors. I, bueno, m'han fet una crida i van aparèixer 3 o 4 nenes, i, bueno, no hem tingut cap problema. Hem vingut, hem fet els passes, que déu-n'hi-do, sí. Són una hora i mitja llarga. També ells van fer la inauguració d'un nou gegantó, petitó.
1: El Baronet. Sí.
0: El Baronet, exacte, que també va ser molt bonic. I nosaltres estàvem allà doncs, gaudint i disfrutant dels gegants, com mai. Vull dir, feia anys que no anàvem als gegants, jo. Després els tabalers, perquè, clar, també hi ha... Allà, bueno, ara el meu fill ja ha plegat, però, bueno, és igual, anava amb el neta i també t'hi veus obligat. I, evidentment, les sardanes del diumenge al dematí amb el Ball de la Filada, que, gràcies a Déu, pues, s'ha tornat a recuperar i es va tornar a ballar aquest any. L'any passat no es va poder fer perquè no hi havia gent, i aquest any doncs en nens i senyores vestits de senyors i coses d'aquestes ho han recuperat, i la veritat és que la van ballar molt bé. Això sí, amb copla, que és molt important fer el ball de la filada, fer-la en copla. I va anar molt bé.
1: I amb els Lluïsos de Tadadell, que ja ara ja s'ho saben, perquè és el tercer any que venen, no?
0: Sí, exacte. A mi quan la Dolors em diu, busco una copla, dic, per què? Diu, per la sardana, ja dic, agafa els Lluïsos perquè ja tenen la partitura, ho tenen tot, i a més ja l'han tocada dues o tres vegades. Això que abans de començar sempre fan un passe per acabar-ho d'afinar, però no ho van tocar molt bé. I les barcodinenques estaven molt contents, perquè els havia anat molt bé. I a nivell de sardanes, hosti, doncs molt bé, tenim molta gent. Vam fer una samarreta commemorativa, vaig fer 50 samarretes, i un any hem vengut 37 o 38, ja només ens en queden poques. I s'està venint molt bé, la gent està molt animada, ja m'estan dient per fer cursets, jo els estic dient, espereu una miqueta, deixeu-me...
1: Reposar. Deixeu-me.
0: I segurament pel mes de novembre ja començarem els cursets per tothom. Ja hi ha gent que s'ha apuntat nova, que ja m'ho han dit, i haurem de fer dos grups, els que ja comencen i els que ja porten una mitjana una mica més. Allà, si amb aquests grups podem fer dues parts, perquè si no els que en saben una mica llavors s'avorreixen. Ja has de tenir com a mínim dos professors, un que vagi pel grup avançat, diguem-ho d'una manera, i un altre pel grup que estan començant. I res, molta feina.
3: Déu-n'hi-do.
0: Molta feina, i ja estem preparant per l'any que ve, i molta feina.
1: Doncs...
0: I que no pari.
1: Això és bo.
0: Buscant gent, també, si algú té ganes de venir, evidentment estem oberts, les portes les tenim obertes. Crec que ara farem un bon fitxatge, un xicot jove, que el coneixeu, que em va dir que sí, el Jordi Masnou, que em va dir que sí, aquest és un xicot que va molt a ballar sardanes, ens trobem molt a ballar por ahí, i el tema sardana doncs, el comença a conèixer, i li vaig dir, nen, vine, que necessito que m'ajudis. I no em va dir que no, em va dir que sí. Per tant, ja tenim un fitxatge que crec que aquest pot ser molt important dintre l'entitat. I una o dues persones més grans, però que també volen ajudar. I, doncs endavant, tu.
1: Això és múscul, no? Fa goig.
3: Sí, fa goig sentir-ho així. Molt.
0: Francament, estem molt contents. Vull dir, a mi m'ho dius, ja et dic 4 o 5 anys enrere, i tu li dit no me'n sortiré, o no ens en sortirem. Però no, va canviar la truita fa dos anys,
3: sí.
0: Sortint de la pandèmia, el 23, poder, i fins ara, escolta, la cosa va, però com una moto, com un tiro, tu. Sí. I que duri.
1: Això és el que et volia preguntar. Què has fet o què ha passat perquè hagi canviat això? Perquè això no ha passat només aquí. És una cosa que, a nivell general, no? Hi ha hagut un revulsiu que creus que ha passat o que hem fet?
0: Diguem que el revulsiu és a mitges, no? Perquè sí que ha vingut gent, però és gent de mitjana edat cap amunt. Ens falta el jovent. Aquí sí que... mira, aquest dia vam tenir una reunió a la Confederació, una reunió telemàtica, i va sortir aquest tema, i com podíem aconseguir el jovent... Quan parlo de jovent, parlo gent de 20-30 anys, no parlo de nens de 12, no. De 20-30 anys o més, perquè vinguin a ballar sardanes. Clar, jo també ho entenc. El tema va sortir i es va dir que el jovent aquests de 20 o 30 anys el que volen és anar a concursar. Més que anar a ballar, el que volen és fer concurs.
1: I ara hi ha competició.
0: Perquè hi ha competició i perquè quan ja tens una competició hi ha un neguit, hi ha uns nervis, que quan vas a ballar sardanes això no ho tens. Ja intentem fer concursos de colles improvisades perquè la gent s'hi posi nerviosa també, però no és el mateix. Llavors costa molt aquesta gent que vinguin cap a... que ja vindran. S'entén que quan tinguin 50 anys ja vindran cap a les sardanes. Ells ja són, aquests són el futur de les sardanes, perquè si no, nosaltres també ens acabarem. Però ens costa molt trobar aquest jovent sobretot cap aquí. Inclús a Sant Feliu, vull dir, no Sant Feliu a tot arreu, perquè parles amb les altres entitats i tots estan igual. Però sí que és veritat que des del 2023, sigui pel Coti per Coti o sigui per lo que sigui, que no sabria dir per què, la gent va descobrir la sardana. I ara, ara que veuen molta gent, la gent sembla que s'anima més. És més fàcil aconseguir gent quan entens que no pas quan no entens. Perquè quan no entens ningú s'hi vol posar. Pensa que és això, no? Però quan veuen que hi ha molta gent, per exemple, per la festa major, poseu-vos la samarreta de color blau. I, esclar, allà hi havia 20 samarretes o no sé quantes samarretes hi havia de color blau. I la gent deia, què és això? I em venia, Toni, què és això? Quan són gent que estan a l'agrupació, que estan simpatitzant, socis. Ah, doncs jo també vull. Ah, doncs vinga, som-hi. Però per què? Perquè hi veuen gent.
1: Si no hi veus... Reclam, sí,
0: exactament. Allà on hi ha molta gent, reclames. És allò que diem, no? Si tu vas per la carretera i vols dinar i veus un restaurant que està ple de camions, hòstia, aquí, vale? Que llavors t'equivoques, eh? Llavors això és una altra història, però com a mínim reclam. Doncs això és una miqueta això, no? Llavors des del 23 va haver-hi aquest canvi. També us he de dir una cosa, vull dir, a vegades la gent anem amb colles. Si enganxes el capdavanter d'aquesta colla, et porta totes les altres. Has de saber treballar qui és la que... En una colla sempre hi ha algú que va davant. Qui és la que revoluciona aquesta colla de gent, no? Si pots enganxar aquesta, saps que enganxaràs a totes les altres. I això també has de jugar-ho. Això també s'ha de jugar. Un dels projectes que també hi ha, que no sé si ho podrem fer aquest any, perquè tenim molta feina, però sí, de cara a l'any, del 2028, sí que volem parlar amb les AMPAs de les escoles i hem d'aconseguir que vinguin nens i nenes, perquè creiem que és el futur de la sardana, no Sant Feliu a tot arreu.
1: Bueno, també
0: vull dir que tenim molta feina.
1: I com que parlar no costa i donar feina tampoc costa, també el que deies abans, que feia anys que no anaves amb els gegants i els gegantors s'han portat amb els gegants, també si un cop hi hagi el CD, també que sigui fàcil fer sonar això, doncs per què no poden ballar unes sardanes els gegants d'aquí Sant Feliu?
0: Sí, sí, també.
1: Per exemple.
0: Que sí, que sí.
1: No.
0: Ja amb els geganters, bueno, la gent que hi ha allà els coneixia, però no hi havia treballat mai, no hi he treballat mai amb ells, i sí que havíem tingut allò que parles, però parles de coses banals del temps i aquestes coses. I ara, doncs, clar, estan una hora i mitja amb ells, doncs parles de coses d'entitat, i ja m'ho va dir, és que tenim molts problemes i això. Bueno, no us preocupeu, jo fa 4 anys enrere em sap que hauria de tancar la barraca, vull dir, així de clar t'ho dic. Vull dir que això a vegades fa un tomb i de cop i volta t'apareixen aquí i comença a venir gent. Vull dir, el que no podeu fer és plegar. Això sí que no es pot fer, perquè si plegues l'has cagada. Perquè a mi m'ho deien, Toni, pleguem, Toni, pleguem, Toni, pleguem. I jo li deia, plegar no. Si vols només farem billar, és igual. Farem billar i prou, però l'entitat ha d'estar oberta. Per què? Perquè llavors ve el tomb i si està tancat ja no, aquest tomb és impossible.
1: S'ha d'aguantar la línia de flotació, no?
0: Exactament. No pots enfonsar. Has d'anar sempre a poc, si tu vols, però tancar mai.
1: Molt bé, doncs va, farem sonar una sardana més i el que has dit, el que hem dit de dites, has dit que has de ser persistent aquí, doncs és el que fa la gota d'aigua, no? Que va clic, clic, clic. Doncs una peça més que també va sonar a la ballada de Festa Major amb la Copla Catalunya. Em sembla que és una d'aquestes coples que ja són història, oi? Sí. Doncs, però és igual, també tenim els músics aquí dins de l'estudi i ja es posaran a bufar i podeu escoltar com sona aquesta gota d'aigua. Som-hi.

0: Doncs...
1: Gota d'aigua.
0: Gota d'aigua.
1: Una gran sardana, eh? Una gran sardana del Pere Mercader. Encara que... ja ho hem explicat alguna vegada, sí. No? Com Pere Mercader, doncs...
0: Aquesta tenia... sardana és molt bulladora.
1: Exactament. Tenia un pseudònim que es deia... que es diu Joan Caldés. Va néixer a l'Escala, un altre compositor que va néixer a l'Escala el 1885 i es va morir a Cassà de la Selva el 1969. Gran compositor de sardanes, també va fer molt, quasi bé 400 sardanes va fer aquest senyor. I el seu pare era el Rosent Mercader, que és el que també va ensenyar en el, uh-huh. el que hem fet abans, com es diu?
0: El Xaixo.
1: En el Xaixo, exacte.
0: L'avi Xaixo.
1: L'avi Xaixo. Doncs el seu pare li va ensenyar, evidentment, en el seu fill, sobretot a tocar la tenora i el tiple. Llavors ell doncs, va estar molts anys a l'Orquestra Salvatana i fins a la Guerra Civil, que llavors aquí la cosa doncs, ja es va acabar, es va parar tot. I el 1942 doncs, va estar a l'Orquestra Hispània, que aquesta orquestra tampoc ja no existeix, i després va passar a la Principal de Llagostera. Com us dic, 400 sardanes aquest senyor, i com que les tocava molt tècniques, perquè era una persona que no només feia això, sinó que també feia sarsueles i feia coses de més per guanyar-se la vida, perquè només amb la sardana sola no es podia guanyar la vida. Per tant, els compositors i la gent balladora els deien, home, fes alguna sardana balladora. I va dir, us faré sardanes balladores, que en va fer 10 o 12, però no em posaré Pere Mercader, sinó que em posaré Joan Caldés. I aquesta sardana la va fer el 1945, la Gota d'aigua, que també és una de les sardanes que es posa molt i que tot, bueno, avui en dia encara te la demanen els balladors.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs va, una més. I seguim endavant. I us hem dit que avui seria un programa que ens l'agafem en calma, que un programa normal, tranquil, i que el fem a poc, doncs un programa normal no és normal si no hi ha una licència d'un sardanista, no? Doncs som-hi. I si hem de seguir parlant de festa major, què millor que fer passar els Strombergs? Aquests venen del Berguedà i escolteu-los perquè ja veureu quina festa major ens porten aquesta colla. Som-hi.

0: Doncs Strombers, de música ska i rumba, que a mi m'encanten.
1: Ah, bé, tu t'agrada,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Per la cara que poses.
0: I té, també té la mala sort que fa 4 anys van perdre el cantant, el que cantava aquesta cançó, va morir amb 50 anys.
1: Ostres.
0: Un càncer que va ser fulminant, però segueixen.
1: Però
0: mantenen,
1: si són gent gran ja, no?
0: Mantenen
1: gent...
0: l'ànima... Sí, són 50 anys, ja fa uns quants anys que...
1: No són jovent de 20 anyets, eh?
0: No. Ara sí, entren més gent jove i estan regenerant, però no paren, és el que té de bo. I nosaltres no parem tampoc. I si fem parlar de sardanes, tenim una agenda per desgranar que encara fa bon temps i d'actes diria que també anem plens. Doncs va, que passi la trinca i anem a ballar sardanes.

0: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 27 ballades i 4 plecs, només, eh? I això que estem al mes de finals de setembre, ja. Però la cosa està... Bueno, és que aquest dia ho dèiem, eh? Hi ha tanta activitat sardanista que tens tant a triar que no saps on t'has d'anar, perquè tothom et diu, vindràs, que vindràs, que vindràs.
1: Has de quedar malament a més d'un lloc, oi?
0: Dius, hi ha un puesto, sí, dos o tres, ja no. Bé, comencem, va. Aquest dissabte, a les 11 del matí, tenim a la plaça de la Sagrada Família de Barcelona, tenim una ballada amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a les 11, eh? A les 12 tenim una altra ballada a Castellví de Rosanes, amb la Copla Contemporània. També a les 12, que és Festa Major, a Llanars, amb la Copla Genissenca. A la 1, que també és Festa Major, Artesa de Segre, amb la Copla Salvatana. Llavors ja passem a la tarda, aquest dissabte a la tarda, Caldes de Malavella, la principal de Llobregat, una ballada a les 5 de la tarda. A Llanars, una altra vegada, fan una altra ballada a les 5 de la tarda amb la Flama de Farners. O sigui, tenen una al dematí i una a la tarda, aquests, eh? A 6:15, amb la Festa de la Mercè, tenim a Torrella de Montgrí, a 6:15, la Copla Foment de Montgrí, que també és una ballada. I aquí ens apareix el primer aplec, 28è aplec de la Sardana de Rubí, amb la Copla Juvenil de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal de Llobregat. Comencen a 6:15 i pràcticament fins a les 10 del vespre. Un altre plec, el tercer plec de la Sardana, a la Canonja, amb la Copla Cossetània. Comencen a 6:45 i fins a les 10. Una ballada al Vendrell, a les 7 de la tarda, amb la Copla Reus Jove. Una altra ballada a Flix, a les 7 de la tarda, a Mirant Font, amb la Copla Mirant Font. No havia sentit mai aquesta copla. A les 9 del vespre, a Roses, la principal de Banyoles, una altra ballada. I fins aquí el dissabte. Ara comencem el diumenge, per Festa Major, a Palol de Revardit. Tenim la principal de Porqueres amb una ballada. Una altra ballada a Ripoll, a les 11 del matí, amb la Copla Canigó. Aquí ens apareix un altre plec, 51è plec de la Sardana, Sant Cugat del Vallès. Mediterrània, Juvenil, el Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Comencen a 12:45 i a 4:45 de la tarda a Sant Tornem-hi. Una ballada a Sils, a les 12 del migdia, amb la Flama de Farners. Una altra ballada a Prat de Llobregat, al Prat de Llobregat a les 12 del migdia, amb la Copla Baix Llobregat. La Copla Contemporània la tenim a Barcelona, a les 12 del migdia, per la Festa Major dels Indians. A Calafell, tenim la Juvenívola de Sabadell, també amb una ballada a les 12 del migdia. A Vidrà, Lluïsos Copla, a 12:15, també una ballada. Al Gaire, la Juvenívola de Gramunt, a la 1 del migdia, ballada. Vallfogona de Balaguer, amb la Copla Montgrins, a la 1 del migdia, també una ballada. Una altra ballada a Cervià de les Garrigues, amb la Copla Tàrrega, a la 1 del migdia. Artesa de Segre, amb la Nova Vallès, a la 1, una ballada. Aquí ens apareix un altre plec, l'aplec de Constantí, a 4:45 de la tarda, amb la Reus Jove, al pati de les Escoles Velles. Però només hi ha una copla, vol dir que deu ser una copla, o fan dues ballades, no sé com ho fan. Una ballada a Ventalló, amb la Principal de Porqueres, a les 5 de la tarda. A Llanars, a les 5 de la tarda, amb la Copla Sol de Banyuls. La Copla Marinada a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les 5 de la tarda. Sant Pere de Ribes amb la Copla Catània a les 6 de la tarda. Abrera amb la Copla Sabadell a les 7 de la tarda. I per última, una ballada a Blanes amb la Flama de Farners també a les 7 de la tarda. Bé, per triar, per remenar i per fer el que vulgueu.
1: Que no falten.
0: Que com us dic sempre, entreu a la pàgina a l'Agenda Som Sardana, que aquí trobareu, doncs, el que és totes les ballades que us acabo de dir, els aplecs, i possiblement si aneu a notícies us sortirà potser també algun concert o alguna cosa d'aquestes. Per tant, entreu, remeneu i segur que trobareu el que busqueu.
1: Molt bé, doncs ja ho tenim, una més.
0: Si van a notícies, trobaran la notícia de la menció d'honor que ens van donar a Sant Feliu.
1: També va sortir publicat. Va, són notícies importants.
0: I tant.
1: Però... Va sumant anys.
0: Sí, sí, quan ho vaig comunicar a la Confederació em van dir, teu, passa'm coses. Això ho hem de publicar.
1: Clar que sí. Molt bé, doncs nosaltres seguim amb una peça més i aquesta es va saltar també amb força calor en el parc de Can Xifreda el dia 11 de setembre, que no ho hem comentat, però acabat de les mencions d'honor es van fer un parell de sardanes amb música registrada. Ho diem fluixet, oi?
0: No, ja ho pots dir igual, ja, pateixis. Per dues.
1: Amb música registrada, sense descans.
0: Hosti, sí. Això aquí, sí. Aquí sí que ens van matxacar molt.
1: Van apretar el botó i el disco no va parar. Va anar girant fins que es va acabar. Però una de les sardanes que va sonar va ser Per tu, Sílvia. Per tant, doncs, la fem sonar avui. A veure com sona. Som-hi.

0: Bé, per tu, Sílvia.
1: Per tu, Sílvia.
0: Una gran sardana del Cifri Galvany, una bellíssima persona, i em sembla que ja us ho he dit moltes vegades, que a nosaltres ens va fer una sardana que se'n diu El Balcó del Vallès, i que estem, bueno, una bellíssima persona. No us ho dic com a anècdota, vam pactar un preu per la sardana aquesta que us estic dient, i quan la vam estrenar a la Plec, no me'n recordo l'any, a la Plec, quan va ser l'hora de cobrar, em va dir, no vull cobrar.
1: Carai.
0: Diu, no, el tracte és el tracte, i clar, aquestes coses es fan de paraula, no hi ha contractes ni hi ha res aquí. I li vaig dir, no, hem quedat un tracte, i el tracte és el tracte, i tu cobres. Però aquell moment no ens volia cobrar, perquè estava tan content que no ens volia fer gratis.
1: Bé, és el que passa amb els artistes, no? Que valorar l'obra que han fet no tenen...
0: No, jo li vaig dir, vull una sardana a les teves, fes-me-la, i vam acordar un preu que ara no sé si eren 500 o 600 euros, eh? No me'n recordo ben bé. I quan va ser el dia de l'estrena, a la Plec, de ser que me'n recordo perfectament, li vaig dir, qui tens? I em va dir, no vull res. I vaig dir, com que no vols res?
1: Això no és.
0: Vull dir, us ho dic perquè per la persona...
1: Un detall,
0: una gran persona. Aquesta persona va néixer a Cabrils el 1936 i ens va deixar pràcticament el 2024, fa poc. Va fer com 140 sardanes, eh? I algunes habaneres, perquè també li agradava molt el tema de les habaneres. Us podria explicar que a partir dels 10 anys ja va estudiar solfeig, als 15 anys també... va fer la primera sardana, que es deia Enyorances, que la van estrenar amb la Cobla Ciutat de Girona. Llavors li va venir l'Emili, se'n va anar a l'Emili, però ell va continuar estudiant allà a l'Emili, a Manresa, perquè diu que va fer l'Emili a Manresa. I bé, tot sempre ha sigut estudiar, perquè va fent, doncs, per ser que va ser un gran músic i una bellíssima persona. Que vaig anar-hi el dia que li van fer l'homenatge a Cabrils, i que la pobra ja estava a les últimes.
1: Sí,
0: anàvem una queda de rodes.
1: Vam parlar amb la filla.
0: Exactament.
1: Sí, sí.
0: I l'home estava molt fotut ja, i li va fer un gran homenatge en el seu poble. Vaja, tot el poble.
1: Molt bé. Doncs ja anem rematant això, i en tenim una altra més a punt, que quina copla hem fet passada, Albert, que
2: la Bisbal.
1: La principal de la Bisbal. Sí. Doncs la principal de la Bisbal ens faran escoltar i ballar Cantem i Ballem, també una més que va sonar per Festa Major. Endavant.
0: Cantem.
1: Un apunt, no cantem, sinó que saltem i ballem.

0: Albert.
1: Digue'm.
0: Estàs buscant...
1: Estic buscant Saltem i ballem.
0: Doncs penso que escoltarem Cantem i ballem.
2: Ah, vale.
0: Hi ha hagut un error tipogràfic i escoltarem una que no va sonar. Per tant, descobrim una sardana que no salten, sinó que canten.
1: Vinga.
0: Sí, doncs Saltem i ballem. Som-hi. Sí que va? Sí.
1: Aquí està, la copla.

0: 1 de juliol de 2026, benvinguts al 11è taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre un cop al mes, us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. Benvinguts a aquest programa amb el qual tancarem aquesta 11a temporada de Taula per 5 a Ona Codinenca. És aquest format de Taula per 5 que en les darreres setmanes està sent un Taula per 2 perquè estem aprofitant aquests 3 anys de mandat municipal per fer balanç del que està sent aquesta legislatura i aquest compte enrere per les eleccions municipals de l'any que ve. Vam començar aquest cicle amb Anna Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, el vam seguir amb Laia Jordana del PSC, vam continuar amb Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines i qui ens acompanya avui és Pol Cabotí i Borrell de Primàries Codines, que es va presentar a les eleccions amb aquest lema que era «Sí, tu ets el canvi». I ara és alcalde de Sant Feliu de Codines i regidor de Comunicació, Medi Ambient, Aigua, Seguretat, Administració, TIC i Recursos Tècnics. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Saludem sobretot també el nostre tècnic, Xavier, el tècnic de so. Com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Ja saps que sempre pots fer preguntes, però mai en fas. No tinguis dubtes a fer-ne, eh?
2: Jo deixo els professionals, les periodistes.
0: És un cicle d'entrevistes que estem fent amb tots els portaveus municipals i que tanquem amb l'alcalde i, en aquest cas, també portaveu de Primàries Codines. Amb vostè, en aquest cas, ho farem...
1: Em pots tractar de tu.
0: Ho farem una mica diferent perquè tu has vingut cada any, hem anat fent un balanç anual, per tant, hi haurà temes que amb els altres portaveus hem parlat d'una manera més dilatada que amb tu parlarem d'una manera més escueta. En primer lloc, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt content. Deia, em pots tractar de tu, perquè justament l'eslògan ens vam presentar amb tots al canvi. Si nosaltres vam decidir a la ciutadania també tractar-la de tu a tu, doncs penso que també és la forma com m'agrada també que els ciutadans em tractin. Bé, molt content, il·lusionat, també cansat, que han sigut setmanes intenses, però amb ganes de continuar, de fer balanç d'aquests 3 anys i d'explicar l'any que queda què ha de passar també.
0: Si haguéssim fet aquesta entrevista al carrer, on haguessis volgut fer-la?
1: Diria el Pou, però ja vam fer unes quantes al Pou. Penso que la tornaria a fer a la plaça, que és la que quan vam fer també el balanç del mandat anterior, la vam fer al mig de la plaça, i ara mateix al mig de la plaça penso que és un escenari curiós per poder fer una entrevista, perquè realment està visquent aquest canvi en primera persona, i així quedaria també immortalitzat el moment.
0: De seguida anirem a la plaça, de manera, en aquest cas, virtual, però hi anirem. L'any passat em vas respondre gairebé el mateix, vas dir, et diria el Pou, però ja hi vam anar, et diria el balcó de la Casa de les Arts. I jo et vaig dir, ho farem, però Xavier, aquí punt negatiu, perquè no hi hem anat. Han passat 3 anys de l'entrevista que vam fer al Centre Cívic, en la que exposaves el vostre programa electoral i la voluntat de treballar per Sant Feliu. Hem anat parlant any a any del més destacat. Què diries que és el més destacat del que ha passat el darrer any?
1: El darrer any, penso que el més destacat és justament la inauguració del Pou Flaquer 3. Si mirem una mica a mig-llarg termini, penso que és la infraestructura més important que en aquest mandat haurem inaugurat, tot i que no es veu. És 475.000 euros d'inversió que estan enterrats a terra, però que ens donen aigua, que està donant aigua i que està funcionant bé. I realment és una fita importantíssima per Sant Feliu, i no gens fàcil, que també ens va fer patir molt, segurament patint silenci, però que ha sigut un èxit. I la inauguració també va ser un èxit d'assistència, tot i ser al mig de la muntanya.
0: Vosaltres governeu amb 6 regidors, en pacte amb Junts per Catalunya, amb l'Anna Vilarrasa, que és ella l'única regidora de la seva formació. Com és aquesta entesa dels dos grups?
1: Molt bona, molt bona. Estem molt contents del pacte de govern que vam fer. En el moment que el vam fer era un moment on també existien moltes pressions per banda i banda i molts dubtes. Nosaltres teníem clar que el pacte havia de tenir sentit i havia de ser coherent. També que havia de donar estabilitat al govern, que és una cosa doncs, que vam trobar faltant al mandat anterior i que segurament doncs, un govern sense estabilitat fa la meitat o menys de les coses que podria arribar a fer. I aquesta estabilitat ens ha permès doncs, tirar endavant tots els projectes amb la confiança doncs, de que els podíem aprovar, amb la confiança doncs, que teníem aquesta estabilitat per tirar-los endavant, i això era un objectiu principal. Però alhora havia de ser un pacte que tingués sentit a nivell de poble i a nivell de país. I penso que així ha estat. A nivell de país és claríssim, estem còmodes sabent doncs, que tenim un govern independentista. Primàries Codines tenia com a un dels eixos principals de la República Catalana. I a nivell de poble també tenim diverses coincidències, bastantes coincidències, en les inversions que cal fer i en com havíem de transformar o evolucionar Sant Feliu a nivell també urbanístic, i també pensant, que suposo que en algun moment també en parlarem, amb que existirà la variant i que, per tant, doncs, com Sant Feliu s'havia d'adaptar a això i com havia de millorar a partir d'aquí.
0: En quins punts són en els que confluïu menys?
1: En quins punts confluïm menys? Doncs no t'ho sabria dir. És a dir, hem tingut tots aquests 3 anys de treballar conjuntament, en cap moment hem discrepat, sobretot, en projectes. També perquè penso que ens hem respectat molt, és a dir, vam negociar i vam establir quines regidories eren de cadascú i no ens hem posat ni uns en les de Junts per Catalunya ni Junts per Catalunya en les altres. Segurament hi ha coses que hem fet que no semblen bé o que no semblen suficients. Penso, per exemple, també amb el tema seguretat, potser en posar més càmeres, en posar més vigilància, en posar doncs, això, que també hi hem anat donant sortida als pressupostos, però sí que és on ens han insistit més i apretat una mica més, per dir-ho així, a nivell intern. Però en general, molt bé, penso que hi ha hagut molt bona entesa i molt bona sintonia.
0: La regidora Vilarrasa deia que ella considerava que era la regidoria més difícil de tot el govern i a la que veia d'una manera més crítica era les que porta la Sandra Tomasa, però no va voler entrar en detall. No sé si vols comentar algun...
1: Suposo que es referia per serveis socials, però potser perquè tindria altres criteris alhora, però això doncs és el que deia, no? Vull dir que al final la regidoria la porta qui la porta i la feina que fa doncs sempre s'ha respectat i així ha de ser. I aquest és una mica també el meu paper com a alcalde, que al final sóc alcalde i represento totes les regidories, inclosa la de Junts per Catalunya, i per tant em toca buscar aquest equilibri.
0: Tornem amb aquest eslògan de campanya, el "Si tu ets el canvi". Amb què creieu que s'ha notat aquest canvi a l'hora de governar?
1: Hi ha un tema de fons, que és la manera de governar, la forma amb què fem les coses, amb què les expliquem, amb què les comuniquem, amb com tractem a la ciutadania, amb també el paper que li fem fer a l'administració internament a l'Ajuntament. Penso que també és important, doncs, calia una mica aquest canvi perquè hi havia molt desgast també a nivell de les formes, a vegades sense comptar amb els tècnics per fer els projectes, bueno, etc. I això és un canvi de forma també de fer. Però també hi ha una altra vessant, que és una vessant potser més emocional, que és un canvi d'actitud. Penso que això estem començant a notar-ho. És a dir, penso que vivíem amb una mentalitat en un poble que pensàvem doncs, que no podíem, que no érem prou, que no podíem tenir ambició, que no ens il·lusionàvem amb projectes perquè pensàvem que, bueno, pensàvem que era un poble que no podia aconseguir el que aconseguien els altres pobles. No sé per quin motiu, no? Però aquesta mentalitat crec que hi era. Crec que encara hi és una mica, però penso que l'hem revertit. És a dir, fent realitat, havent fet passar coses que feia molts anys que no passaven, com per exemple la variant, com per exemple inaugurar un pou i que sigui un èxit, la connexió Aigües Ter Llobregat, recuperar les relacions amb altres institucions, doncs ens han fet, jo penso, que és obrir una mica els ulls i pensar en gran. I aquest pensar en gran és el que també doncs, ens ha encoratjat en fer projectes ambiciosos, que segur que en tindrem temps de parlar, I alhora rebre el recolzament de la gent, no? Que al principi era, no, això no passarà mai, vols dir que tal? Doncs bueno, sí, el pressupost també ha crescut, tot i que la gent els números li poden atabalar, però el pressupost, hem passat d'un pressupost doncs, que estava al voltant de 6, jo recordo 6 milions d'euros anuals, jo recordo provar-ne un per sota els 5 milions d'euros, no provar-ne un. És a dir, ser regidor mentre s'aprovava un pressupost per sota els 5 milions d'euros i és que ara és que hem tancat amb un pressupost de més de 12 milions d'euros. Vale? Sí que és veritat doncs, que aquí hi ha molta subvenció, molt finançament extern que ens ajuda doncs, a tirar endavant aquests projectes. Llavors, el canvi, jo penso que ha estat justament aquest canvi d'actitud, de pensar que tot està per fer i tot és possible.
0: Com és la relació amb l'oposició?
1: Amb quina oposició?
0: Amb els dos partits que la conformen, amb el PSC i amb Junts per Sant Feliu de Codines.
1: Doncs molt diferent, amb uns i altres. Nosaltres, per exemple, doncs, abans de fer cap el pressupost, el primer any ens ho van demanar al Partit dels Socialistes i ho vam fer, que és una reunió on ells ens fan propostes. Propostes, evidentment, realistes, és a dir, no... I el primer any la vam voler fer amb els dos grups, i la vam fer amb els dos grups. El Partit dels Socialistes sempre ha portat propostes. Crec que li hem aconseguit donar sortida a la majoria d'aquestes propostes, potser alguna no. Això ha fet també doncs, que el seu vot en alguns casos doncs, no ha sigut en contra, però amb el grup de Junts per Sant Feliu, del regidor Pere Pladevall, que és el que va venir en aquesta primera reunió i ja no m'ho ha pogut fer més, doncs no, a dia d'avui encara esperem la primera proposta sobre què incorporar en el pressupost que el seu grup pensen que hi ha de ser. També em situo a nosaltres com a grup de l'oposició, sempre fèiem propostes als pressupostos. Recordo, les 10 propostes al pressupost, a l'últim 5 propostes al pressupost, i ens mullàvem i dèiem, doncs sí, cal invertir en la gespa del camp de futbol. I ho vam posar, recordo que era una de les 5. Doncs, ostres, un grup que en 4 anys queda un pressupost encara per aprovar. No hagi posat sobre la taula cap proposta, doncs em sembla una oposició que no ha volgut construir, que no ha volgut ser en positiu. I això és una part, un exemple. No només no hem volgut ser constructius, sinó que ens hem trobat molt joc brut a nivell de posar pals a les rodes perquè nosaltres poguéssim executar el nostre programa electoral. No, que això és el que sempre dic, que és una llàstima, perquè jo recordo com a oposició, veig les oposicions d'altres pobles fiscalitzant que el govern compleixi el seu programa electoral, doncs perquè el programa electoral sempre és de coses bones, no? Fiscalitzant que allò que van dir en les eleccions ho compleixin, i nosaltres hem tingut un grup a l'oposició treballant incansablement, i podria dir incansablement, perquè no puguem complir el nostre. Cosa que em sembla... Sí, no només em sembla deshonest, sinó em sembla un atac a la democràcia. És a dir, intentar que la proposta que ha guanyat i les persones que han guanyat unes eleccions i estan governant no puguin desenvolupar el seu programa de govern, tot i tenir majoria. No? Ara podem pensar, no, la Generalitat. Hi ha el PSC governant, però governant en minoria. És normal que, si tingués les majories per governar, ostres, que hi hagués algú intentant impedir doncs, que pogués desenvolupar les seves propostes, doncs em semblaria això, una falta a la democràcia.
0: Doncs fem un canvi de bloc i anem cap a la plaça.
3: Taula per 5.
0: És segurament el tema més tractat i debatut al llarg d'aquests 3 anys, a la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. Aquesta setmana han començat les obres. Els oients esteu escoltant aquest programa el dia 1 de juliol. Nosaltres l'estem gravant el dia 30 de juliol. Per tant, les obres van començar tot just ahir. Què n'esperes d'aquestes obres?
1: Home, jo penso que aquestes obres no només haurem aconseguit el que deia abans d'aquesta il·lusió, que jo penso que ara la gent pel carrer és el que m'està transmetent aquests dies, ostres, quina il·lusió, amb ganes de veure la plaça, el resultat, sinó que haurem demostrat que la il·lusió val la pena, és a dir, que sent visiosos val la pena, que podem pensar i podem tenir un poble millor i ho veurem amb un dels projectes, que és la plaça, la reforma de la plaça, i que serà una plaça millor. ara d'aquí un any doncs ja l'estarem gaudint, ja l'haurem gaudit, ja haurem vist doncs, que les activitats es poden fer, que tenim més espai per fer-les, que tenim més arbres a la plaça i que és un espai més segur i més pensat per les persones, també sobretot pensant en les persones grans i la mobilitat doncs, que sovint per molts condicionants està limitada i que tindrem una plaça on serà molt més fàcil moure's a peu, que és com participem tots a les activitats. Bueno, en algunes en bici, però en la majoria d'activitats participem a peu.
0: Com estàs vivint aquest inici d'obres?
1: A veure, no et mentiré que l'inici d'obres amb l'eliminació de l'arbrat va ser dur, va ser un dia dur. És a dir, un inici d'obres que comença amb un enderroc és dur emocionalment. A tots ens toca segurament fer el dol, però tenim la convicció i la certesa doncs, de que està ben treballat. Jo m'he sentit a dir per part d'algun grup de l'oposició doncs, que ara tenim pressa perquè venen a les accions. Bueno, de pressa amb aquest projecte no n'hem tingut cap. Recordo en campanya haver projectat i haver simulat una votació entre plaça dura o plaça de sorra. Per tant, és un projecte que portem cuinant a foc lent durant des del primer dia que vam entrar a governar i ara, 3 anys després, comencen les obres, que duren mig any i que, per tant, duren mig any, duren 4 mesos i mig i que, per tant, doncs, estrenem. Però, bueno, el sentiment ha sigut aquest de per un costat, ostres, és de veritat, suposo que compartit amb els ciutadans també, que em diuen, ostres, també em va entristir veure les mulleres, però saber doncs, que aquestes d'aquests 19 arbres passarem a 27, doncs també m'encoratja a dir, ostres, a vegades doncs és necessari. I per fer una plaça a nivell hem de deixar la plaça a nivell. És evident que per fer una plaça a nivell hem d'eliminar els esglaons. És l'única forma de fer una plaça a nivell. I per tant, doncs aquests dies això, i ara a partir d'aquí, a partir de tenir tot l'espai disponible, que avui doncs, he estat una bona estona davant i he pensat, ostres, és que hi ha moltíssim espai. Potser el doble del que semblava i ara doncs, aquest espai l'hem d'aconseguir aprofitar perquè al final és l'espai de tots i tots hem de poder gaudir.
0: No s'han pogut transplantar les
1: no.
0: Moreres?
1: No. Ho haguéssim pogut intentar i la nostra voluntat era de transplantar-les. Però hi havia diversos condicionants que ens feien que no, que ens han fet decidir que no. Un és l'època de l'any. Si haguéssim començat les obres tal com ho teníem previst al març, al febrer-març, doncs haguéssim pogut trasplantar amb més garanties. Tot i així, i teníem decidit el destí, i tot, que és una zona verda, que actualment s'està fent servir com a aparcament i que volem transformar en un parc, que és el parc que és el parc de... Ara faig una exclusiva, que és el parc de on hi ha el Calistènia, al barri de Santo Domingo, que no té cap parc gran, té els 4 jocs infantils o 2 jocs infantils a les antigues casernes, però que no és un espai adequat ni accessible pels nens i, per tant, volem convertir l'espai de Calistènia en un parc amb ombra i arbrat i allà, doncs, per mides anava perfecte. No? Però és que, arribats a aquest punt, necessitàvem una maquinària molt específica. Hem de tenir en compte que les moreres les hem podat 2 cops l'any, com a mínim, per veure els focs artificials de Festa Major, per veure els Reis, i per tant són moreres castigades. I els especialistes ens han recomanat que abans de trasplantar-les en plantem de noves, que arrelaran millor, que creixeran millor i que es desenvoluparan fins i tot més ràpid. No? Sabem que no estem parlant de demà, que no estem parlant del curt termini, no? En la plaça sí que en el curt termini veurem els beneficis i això, però quan parlem d'arbrat sempre s'ha d'aixecar la mirada i mirar 10-15 anys més endavant quin arbrat servirà, preveure doncs, que poden haver plagues que els afectin i, per tant, aquesta varietat d'espècies, i això no ens ho estem inventant Sant Feliu de Cotines. Hem de veure altres pobles, altres ciutats, que estan fent amb l'arbrat i estan fent precisament això. No? Llavors, doncs, pensant en 15 anys vista, no té sentit posar tots aquests recursos ara per intentar trasplantar unes moreres que tenen tan sols 15 anys.
0: Abans em deies que hi ha moments d'aquest procés que fins i tot impacten emocionalment. Vaig a Facebook. Facebook és una bombolla, no és una representació social, però avui mateix hi havia un comentari que deia, i ho llegeixo literalment, sap greu que gent forana que ens governa mati les nostres moreres. Com afecta durant aquest procés rebre aquest tipus de comentaris o si es pot viure aliè a aquest tipus de comentaris?
1: Crec que ho vaig deixar bastant clar al ple quan ens van intentar dir que el govern no érem de Sant Feliu. Quan el govern... Si no són persones individuals amb els nostres interessos individuals. Són persones que estem pensant cada dia en l'interès públic, l'interès general i l'interès de Sant Feliu. I hi ha una cosa indiscutible, que és que ens estimem Sant Feliu. Si la quantitat d'hores que hi dediquem, que hi entreguem la nostra vida a aquesta feina, és perquè ens estimem Sant Feliu. No es podria fer d'altra manera, no? Però és que, a més, aquesta gent oblida, i torno abans, també és un qüestionament de democràcia, que és el que vaig contestar al ple. Si les persones que estem governant és perquè ens hem presentat a unes eleccions. I a les eleccions no cal que patim. Allà sí que voten tots els codinencs, o poden votar tots els codinencs i codinenques. No pot votar gent d'altres pobles. Per tant, democràticament, codinencs i codinenques han decidit que governem, i sense cap mena de complexa ho fem, perquè és la nostra responsabilitat. I una reflexió: Sant Feliu de Codines, si ens referim a persones amb 8 cognoms codinencs o nascuts a Sant Feliu de Codines, bueno, si excloem els que no compleixen aquests requisits, primer que en el ple dels 13 en queden molt pocs, i després que estem excloent el 50% del poble. I això, doncs, és lamentar-ho, bàsicament, doncs, que sovint aquesta oposició a la plaça va acompanyada d'insults, doncs, comentaris d'aquest tipus. Jo no miro al Facebook, però a vegades m'ho diuen: ostres, que ens acaben de dir que governem com si això fos feixisme, o que t'han dit nazi. Bueno, doncs lamentar que per argumentar estar en contra un projecte com la plaça, doncs se'ns hagi de dir feixistes o nazis, quan i a sobre banalitzar, doncs, tota aquesta història. Penso que és una falta de respecte, penso que no s'ha de tolerar. En el ple, doncs, vaig fer el possible per no tolerar-ho. També vam estar discutint què passa si segueix passant d'endavant, i sobretot no per mi, sinó per defensar els drets de tots els codinencs i codinenques, hagin nascut on hagin nascut, de presentar-se a unes eleccions i ser regidors, regidores, o alcaldes o alcaldesses. I, per tant, doncs, amb aquest compromís seguirem plantant cara aquest tipus de comentaris.
0: Del procés participatiu que culmina amb el model de plaça que s'aplicarà ara amb aquest projecte redactat per l'Estudi d'Arquitectura i Paisatgisme de l'Anna Coelho, no en parlarem dilatadament perquè en vam parlar a l'entrevista de fa un any, però sí que s'han fet diverses trobades al llarg dels últims mesos. Què diries que ha aportat la participació ciutadana en aquest projecte?
1: Sobretot, diria dues coses. Ha aportat debat i ha aportat aprenentatge. Hem viscut, en aquestes sessions, hem viscut debats superinteressants amb entitats sobre els usos de la plaça. Poder discutir, doncs, com s'han de distribuir els espais, què necessiten les entitats o els veïns, què els preocupa, què no, doncs penso que ha sigut superenriquidor. Tot això ha enriquit el projecte. També quan diem, bueno, fa una mica de vèrtic començar, sí, però és que amb tot aquest... és a dir, fa encara més vèrtic renunciar-hi, no? Perquè dius, home, hem fet tota aquesta feina, i a més, i dic aprenentatge perquè cap projecte dels que s'havia fet en les últimes dècades a Sant Feliu havia tingut tanta participació ciutadana com ha tingut aquest, que comença inicialment amb una decisió conceptual de com ha de ser la plaça, continua amb aquestes trobades, amb l'espai decidint fent unes votacions, etc. No? Llavors, molt orgullosos d'aquest aprenentatge que hem fet junt amb la ciutadania, i no deixarem, doncs, que s'espatlli per algunes persones, doncs, que es creuen, doncs, que amb l'insult l'insult forma part del debat, no? Les desqualificacions.
0: L'Anna Vilarrasa sí que ens deia que, veient com s'havia endurit tot aquest debat, en algun moment havia pensat que, tenint la legitimitat per governar, potser no calia fer tot el procés. Vosaltres ho heu pensat alguna vegada, això?
1: No. Vull dir... Sí que hem pensat, perquè m'ho havien dit persones que havien sigut alcaldes, i aquests típics alcaldes que duren molts anys. Algun d'aquests deia...
0: D'altres municipis,
1: entenc. Sí, sí, sí. Oblida't de la participació ciutadana, que sempre et juga en contra. Però et juga en contra electoralment. I nosaltres no estem aquí per guanyar les següents eleccions. Estem aquí també per aprendre conjuntament amb la ciutadania de com generar aquests espais. És evident que si generes espais de debat, neix i té lloc la crítica i els diferents punts de vista. I això, bueno, acaba alimentant, doncs, potser una oposició, però passaria amb tots els projectes, una oposició constructiva als projectes. No? Res a veure amb el que m'estaves llegint o dient ara, no? Llavors, nosaltres seguirem fent participació ciutadana. Fins i tot hi va haver un alcalde que em va dir: jo, per culpa d'haver fet massa participació ciutadana, vaig perdre les següents eleccions. És que això nosaltres no governem per guanyar les següents eleccions. Això és el que també ha d'entendre la gent. Entre altres coses, perquè nosaltres, abans de les eleccions, el nostre grup, fem unes primàries on allà es decideix la llista. Llavors, allà el que al final la gent vota són referents, capacitats, actituds de persones que acaben conformant una llista, el primer debat, el primer espai de confrontar idees és el propi govern entre nosaltres. No? Llavors em deies: us enteneu amb la regidora de Junts per Catalunya? Sí. Dic, a vegades discrepem, però és que amb els regidors que som de primàries també a vegades discrepem. I allà és on comença a néixer. Llavors, compromesos amb la participació ciutadana, i que és una manera, que és un camí que hem de fer i que per molts anys duri. Que això comporta un desgast electoral? Pot ser, no ho sé, ja ho veurem. De moment, no. També quan vam començar a fer primàries, llistes obertes, també ens van dir que no funcionarien, i estem governant i crec que ha funcionat.
0: Teniu previst ampliar o canviar les ajudes als comerciants en funció de com evolucionin aquestes obres?
1: La primera mesura que vam decidir i comunicar, sobretot en els comerços, una ja l'havíem pres, que és bonificar al mercat la taxa de tot l'any. Vale? Perquè també teníem un mercat en hores baixes, que pensem que ara està estabilitzat, amb la incorporació d'algunes parades, i bonificar-los la taxa penso que és una bona ajuda. Després, les taxes dels que tenen terrassa, que són els que d'alguna forma perden més taules de terrassa, doncs també vam decidir bonificar-los la taxa de les terrasses tot l'any. A partir d'aquí, estudiarem cas a cas. Em consta, doncs, que la regidora de Comerç, doncs, està en contacte amb tots ells, alguns d'ells, doncs, això, i si realment, doncs, poden, al final estem en contacte cada dia, intentant fer mesures i animant, doncs, a la gent a seguir el comerç obert. Tota la campanya comunicativa també té una part molt destinada al comerç, doncs estudiarem tots els casos i veurem, doncs què és. Però també hem de tenir en compte una cosa, que l'escenari, la majoria de comerços que hi ha estan amb contractes de lloguer a diversos anys vista. L'escenari després de les obres és molt millor. I, per tant, també se'n beneficiaran després d'aquestes obres. No? Estem posant un projecte de 500.000 euros a davant de casa seva. Llavors, quants veïns voldrien que els arregléssim el carrer? O quants veïns dels que han fet el carrer pagant contribucions especials, doncs a la plaça, això és finançat per tots, perquè creiem que és d'interès públic, perquè és l'espai de trobada de tots i, per tant, doncs creiem que ha de ser així. Però aquests comerços també veuran com les possibilitats se'ls multipliquen.
0: Què diria aquelles persones que pensen que potser en lloc d'arreglar la plaça caldria arreglar carrers?
1: Que jo també ho penso, però penso, com deia abans, que hem de superar la mentalitat de que només podem fer un projecte i pensar que ho podem fer tot. Perquè, de fet, estem arreglant carrers. Ja n'hem arreglat, n'estem arreglant i n'arreglarem més. I ens gastarem molts més diners que els de la plaça arreglant carrers. De fet, acabem de... I no només arreglant carrers a nivell estètic, com s'havia fet en alguns carrers. Ara el típic, no? Ara queda un any d'eleccions, ara es posen a arreglar carrers. Bueno, nosaltres ja n'hem arreglat uns quants. I no només el que es veu, sinó el que no es veu i el que sovint és la causa de que estiguin com estan. Hem fet el primer tram del camí de Lloberes, hem fet tot el carrer Barcelona, una promesa electoral històrica, arreglar el carrer Barcelona. Hi havia veïns que em deien: jo no m'ho creia. Jo vaig veure fer el carrer fa no sé quants anys i aquest carrer no s'ha tocat mai, no? Ara, perquè el fem i pensem que sempre ha estat així, però a vegades va haver de recuperar fotos per veure com era. Però és que vam canviar tota la canonada d'aigua de sota el carrer Barcelona. I vam fer el pla d'asfaltatge. En un any destinarem més de 400.000 euros a l'asfaltatge, només a l'asfaltatge. Si sumem a sobre tota la reposició de canonades que hi ha sota, que això també és arreglar carrers, doncs ens en anem amb un import molt més alt que la plaça. No només això, sinó que hem preparat un projecte per pacificació de carrers, per fer plataforma única al carrer Vic, al carrer Juncà, al carrer Sant Joan, que vam presentar de la subvenció del PUOSC, de la Generalitat. Estem parlant d'una inversió de 800.000 euros, és a dir, 800.000 euros destinats a arreglar carrers, dels quals 600.000 euros ens subvencionarà la Generalitat, però que ens ho ha periodificat per l'any 2028. Per tant, serà en safata tot aquest finançament perquè el proper mandat es pugui executar, doncs, això. És a dir, no només estem pensant en com arreglar els carrers i quins arreglem aquest mandat, que no hem acabat, que ara en les properes setmanes doncs, veurem també altres actuacions en carrers.
0: A quins?
1: Si no, al carrer Consell de Cent, per fi, i al carrer Nova. El carrer Consell de Cent té una peculiaritat, que és que no està urbanitzat. Ara podríem destinar tot un programa a parlar de zones escoles, però crec que no ho hem de fer. Però per motius de seguretat hem aconseguit justificar poder-hi actuar i poder-hi fer un arranjament puntual d'urgència pel seu estat, perquè compartim i entenem això els veïns. Entenem que no entenguin que no podem actuar, però ho hem aconseguit justificar també amb això. I penso que també serà una mostra de que ho podem fer tot. I després una última reflexió. La plaça també són carrers. I estaven molt malament. Molt malament. La cantonada del forn, on hi ha el forn actual, estava molt malament. Hi havia un esglaó. Anar de l'aparcament fins a dins de la plaça, amb un cotxet, a peu, no tenies vorera per on passar, era molt complicat. I, de fet, ja vam actuar. Aquest projecte millorarà això, i millorar la plaça, al final, també és millorar els carrers.
0: Portem més de mitja hora, seguim amb altres temes.

0: Anem a la variant, amb aquest anunci de l'inici de les obres. Tu mateix deies que és el dia de la visita del president de la Generalitat, que és el fruit de molta perseverança, però també de molts anys de treball, no només vostre. Feia més de 20 anys que un president de la Generalitat no visitava Sant Feliu i ho va fer per anunciar la licitació d'aquestes obres. Aquí, dues preguntes. La primera és com ho veu viure? I l'altra, com pot afectar també aquest contenciós que ha presentat aquesta entitat ecologista, que és l'ADENC, contra aquest projecte?
1: Ho vam viure també amb una mica de vertigen històric. No? Penso que haver aconseguit que això passés, doncs, és un èxit, i com deia, és un èxit col·lectiu, però aquí, doncs, nosaltres, des del primer minut que entrem a governar, doncs, estem a sobre i estem fent la feina per fer que això passi, buscant, com deia, un dels deies abans al principi, aquest canvi en què s'ha desitjat, un dels canvis més importants que hem fet és les relacions, que això no es veu, però és les relacions amb les altres administracions i amb els altres ajuntaments. Jo tinc relació amb tots els ajuntaments del voltant, amb els ajuntaments de la comarca, assistit a tots els consells d'alcaldes, i això ha permès, entre altres coses, doncs, fer una moció de suport de tota la comarca del Vallès Oriental a favor d'aquesta infraestructura, entenent-la com una infraestructura comarcal, no local. Jo sempre et dic el mateix. A Sant Feliu ja hi posem la renúncia, ja hi deixem el formigó. Però aquesta carretera uneix el Vallès amb el Moianès. Fet els de Sant Feliu, la necessitem perquè ens atravessa una carretera. Si no, no la necessitaríem. I això crec que s'entès. I el fruit d'haver estat a sobre I que la Generalitat també hagi entès, amb dos governs de Generalitat diferents, hem anat a fer la feina amb un departament de territori i hem tornat amb el següent. Per sort, hi havia alguns càrrecs, doncs, alguns directors generals que no han canviat i que, per tant, doncs no ha sigut tan difícil, doncs, aquest traspàs o aquesta continuïtat. Però, doncs, celebrem, i que el president de Generalitat vingui a anunciar aquesta infraestructura, doncs, ens dona garanties de que això passarà. Que la DENC presentaria una demanda d'un contenciós, ja ho sabíem. Amb la DENC ens hem reunit nosaltres i s'hi ha reunit el departament i ho ha dit. Ara, a no ser que el jutge, amb aquesta demanda sobre la taula, digui ara d'aplicar mesures cautelars, perquè si comencem això, doncs pot crear un greuge, però clar, el jutge pensa que al costat també té que si retrassa també pot provocar un greuge que vagi en contra l'interès públic, que se li pressuposa a l'administració, com no ha de ser d'una altra manera. I per tant, doncs, l'última conversa, quan va sortir aquesta notícia, que era una nota de premsa de l'associació, jo vaig trucar al departament i em van dir que seguíem els tempos. De fet, hi ha una empresa adjudicatària que té un inici d'obres previst i que té uns terminis que ha de complir. I per tant, ha de començar. I les notícies que tenim i que segueixen sent són que al setembre comencen. O sigui, aquí dos mesos comencen les obres de la variant. Contents de que passi. Com ho vam viure? Volia afegir un comentari. Home, rebre el Salvador Illa, haver-lo de rebre com a president de Generalitat, també va ser, en certa manera, un tràngol per mi, des de la discrepància absoluta política i entenent, doncs, que és el que representa també políticament pel nostre país, doncs no vaig estar còmode. Però sabia i sentia que era el paper institucional que em tocava fer i que no era el Pol Cabotí rebent el Salvador Illa, sinó ni tan sols el candidat de primàries Codina rebent el presidenciable del Partit Socialista, sinó que era l'alcalde de Sant Feliu reunint-se amb el president de la Generalitat. I, per tant, era necessari, com dius tu, fa 20 anys, i jo, de l'alcalde del meu poble, sempre esperaria, doncs, que rebés el president de la Generalitat. Perquè la institució de la Generalitat de Catalunya sí que ens la creiem.
0: Una altra acció que s'ha fet aquest mandat i que ningú portava al programa és la compra del casal. En vam parlar en el programa de l'any passat, però en aquest cas vull que m'expliquis per on passa, doncs, la conseqüència d'aquest procés administratiu, que és la compra d'aquest edifici. Per tant, en quin punt es troba la futura governança d'aquest espai i també els treballs de millora que s'hi han de fer?
1: Sí, estem avançant en paral·lel. Les dues coses. Per un costat, estem engegant un procés participatiu pel qual vam aconseguir una subvenció de Diputació també per fer sobre la governança d'aquest casal. Una reflexió conjunta sobre com hem de governar aquest edifici a partir de el contingut d'aquest edifici, a partir de dues idees que compartim i que penso que vam deixar establertes, que una és que ha de ser un equipament cultural i l'altra és que ens agradava el model de gestió d'autogestió des de les entitats, per dir-ho així. Hi ha diferents models, que són els que haurem de discutir i debatre, i amb això jo penso que en aquestes dues pilars estem d'acord amb l'entitat que l'ha gestionat durant les últimes dècades i que, per tant, a partir d'aquí avançar i veure com també es pot obrir i això. Això passarà durant el següent mig any, farem aquest procés. I en paral·lel estem fent el projecte, estem redactant ja el projecte per tota la inversió que s'hi ha de fer i decidir les fases. Sempre hem parlat d'una fase zero, que és la que ens agradaria deixar almenys iniciada en aquest mandat, que és una fase que hi posa elements de seguretat bàsics, com sortides d'emergència, com per exemple un telecomunicador que puguem sectoritzar, doncs que es pugui garantir les rutes d'evacuació. Tenir aquest projecte i haver provat aquest projecte i que tenim finançament, el mateix crèdit que vam demanar també per les compres incluïa finançament per fer-hi les primeres actuacions, cosa que creiem important, doncs ens permet fer aquesta fase. Després, entenem que és una inversió molt important a l'edifici i, per tant, doncs, amb la resta d'inversions doncs, que es plantegen pel municipi, doncs caldrà prioritzar o caldrà buscar recursos, que també ho estem fent, per accelerar-ho tot.
0: Les negociacions amb el Bisbat per la compra del casal van culminar també amb la compra dels horts de la rectoria i del viver de Calullà, que és aquí sota la ràdio. Finalment, en aquest espai, què s'hi situarà i si esteu treballant en algun projecte?
1: Sí, la compra dels horts de la rectoria, no? La cessió dels horts de la rectoria, sí que la compra doncs, de dos terrenys, un d'ells del viver, aquí al centre. Pensem que comprar terrenys al centre sempre és una inversió. Són terrenys que formen part de plans urbanístics, és a dir, que tenen edificabilitat i que, per tant, sempre ens obren la porta a poder fer-hi habitatge públic. Potser no en el mateix lloc físic on hi ha el terreny, però sí que en la seva unitat, en el seu polígon. I això. I, mentrestant, aquests terrenys han de ser zones verdes. Per què? Perquè ens falten zones verdes al centre. Llavors, aquí, per aquesta zona dels horts i dels horts de la rectoria i del viver de Canollà, tenim dues idees principals. Una és poder obrir com a zona verda. És a dir, el viver té una peculiaritat que, quan hem pogut entrar a visitar-lo, doncs, té un interès també a nivell de patrimoni i, per tant, doncs, ens interessa preservar-lo. I ara, a partir d'aquí, ara engegarem tota una feina també col·lectiva del catàleg de les fonts i de les urgències naturals d'aigua, i aquí en tenim una, i per tant posar en valor doncs, que això tenim al centre del poble, però també connectar-nos també amb tota la resta de urgències que tenim al municipi, i per tant tenim una idea d'obrir això com un espai idíl·lic, realment, doncs, per anar-hi a passejar, per anar-hi amb el gos, etc. I després també estem intentant poder obrir un accés per ampliar espais d'aparcament, que això ho vam anunciar, sobretot en els horts de la rectoria, si aconseguim l'accés, que és a través d'una altra finca i que, per tant, estem negociant doncs, amb la propietat, aquest accés per poder accedir allà i ampliar els espais d'aparcament al centre. Vale? Això ens permetria també esponjar una mica, per exemple, la carretera de Sant Llorenç, amb la nostra idea de treure els cotxes de la vorera, que seguim amb aquesta idea. Ja n'hem tret molts, però ens en queden per treure.
0: Un altre...
1: Més que treure els cotxes de la vorera, alliberar les voreres perquè les puguin fer servir les persones que van a peu o amb cotxet, que són la majoria.
0: Una altra iniciativa que no n'havíem parlat prèviament i que el seu anunci va sorprendre va ser la compra de la nau Vallcorba a l'Escletxa i amb això vincular-ho al projecte que heu presentat al Pla de Barris per un valor de 12 milions d'euros. En la primera convocatòria del Pla de Barris va quedar fora però molt ben posicionat. Ara s'acaba de tancar la segona convocatòria i tinc entès, o almenys així ho vau anunciar, que el tornàveu a presentar. Si ho heu fet i per què ha de servir tot això?
1: Encara podem presentar, eh?
0: Encara no s'ha tancat?
1: Estem al termini, eh?
0: Llavors estic confonent l'anunci.
1: Ara m'ha fet un ai al cor, però tenim temps fins a mitjans de juliol. Però sí, el millorem, el tornem a presentar i confiem. Aquesta subvenció ha de ser l'accelerador de tots els projectes que tenim per Sant Feliu. El projecte del Pla de Barris il·lusiona i fins i tot és pensar segurament a 15 anys o 20 anys vista. El que passa és que amb el finançament del Pla de Barris, que és 12 milions i mig d'euros, que és un 100% del pressupost o més, perquè, clar, dins del pressupost el capítol més important és l'1, que és el de personal, per tant, és 10 pressupostos municipals a nivell d'inversions o més. Per tant, això que projectem en 15-20 anys, ho podem fer en 5 si ens donen aquesta subvenció al Pla de Barris. Són transformacions d'impacte, que es diuen, i per tant, doncs, això. El projecte que hem presentat va des del centre cívic fins a la zona escoles, tot l'eix que és el torrent de l'Escletxa, doncs, amb tres eixos, que és transformació urbanística, amb transició ecològica i acció sociocomunitària, és a dir, fer que en aquest espai urbanísticament sigui millor, sigui un espai més verd, era un torrent i, per tant, l'hem d'intentar renaturalitzar i després que hi passin coses i que s'atenguin totes les també vulnerabilitats que hi ha. Entenem vulnerabilitats com tot, la mobilitat de la gent gran és una vulnerabilitat que és un dels eixos importants. I al cor d'aquest projecte, del torrent de l'Escletxa, tenim el que era doncs, tota la finca de la nau Vallcorba. Quan m'has preguntat abans què era el més destacat que havia passat en l'últim any, he dubtat entre el POU o la compra de tota aquesta finca, que no és només la nau Vallcorba, sinó que és tota la finca, que són molts metres quadrats al centre del poble i on ens imaginem un gran pulmó verd pel poble. També té edificabilitat. Allà hi ha un pla urbanístic que el que defineix és que hi va un carrer i hi van molts habitatges. Nosaltres discrepem, en certa manera, d'això. Evidentment, doncs, per canviar-ho, doncs, hi ha tots uns tràmits i tot s'ha de refer el projecte urbanístic i replantejar, però és un bon punt de partida. És a dir, ara està en mans de l'Ajuntament i, per tant, de l'interès públic el que hi ha de passar allà. Si creiem que hi ha d'haver, si que hi ha d'haver, si no hi ha d'haver, si ens donen el Pla de Barris, doncs tindrem finançament, doncs per fer. Nosaltres el que presentem al Pla de Barris és fer un parc, un gran parc, al mig del poble, que és el que també ens diu el Pla Local de Salut, que és que ens falten zones verdes al centre del poble.
0: No marxem gaire lluny d'aquí mateix, perquè es van fer els primers pressupostos participatius i la proposta guanyadora va ser aquest ascensor que ha de comunicar l'aparcament de l'Escletxa amb el casal municipal de la gent gran. Com es troba aquest projecte?
1: El projecte està fet i en els propers mesos doncs, aquest projecte doncs, tirarà endavant, que és el nostre compromís fer-lo. Sí que quan l'haguem fet, és a dir, ens estem esperant a fer els propers pressupostos participatius a haver-lo fet, doncs que ens agradaria haver començat, però a vegades doncs, l'administració també té aquestes coses doncs, que ens ho endarrereix. Ja ens ho recorden del casal de la gent gran, sempre, que a veure quan fem l'ascensor i quan fem l'ascensor. Estem treballant-hi per fer-ho i espero que en breus puguem veure que ja es comença.
0: Seguint amb participació, també es va començar aquesta redacció d'aquesta ordenança de civisme. Això segueix evolucionant?
1: És cert que això ha quedat parat una mica parat, però segurament perquè el temps hem destinat a atendre altres prioritats. També perquè això neix en un moment, de fet les eleccions passades venen molt marcades per un conflicte al centre del poble, amb l'oci nocturn i la convivència. Un conflicte que penso que hem superat de forma molt notable. No? De fet, ho deia en una entrevista també, que deia, no hem parlat de seguretat durant aquests 3 anys, cosa que és molt bona notícia, i un dels punts era aquest, i era el que motivava doncs, que féssim aquesta ordenança de civisme que havia de regular els horaris, havia de regular tot, no? Una mica, perquè entrava un conflicte en moltes coses. També, amb el tema dels residus, penso que hem millorat moltíssim les dades. Seguim tenint casos aïllats d'incivisme, però penso que són casos aïllats. I com que això no és una urgència doncs, que ens cremi sobre la taula i tenim altres prioritats, doncs això ha quedat com aparcat. Sí que la nostra voluntat és reprendre-ho i acabar aprovant aquesta ordenança de civisme. Justament perquè segurament és un millor moment ara, que no tenim grans problemes, grans conflictes entorn al civisme. D'incívics sempre n'hi ha, és a dir, dic grans conflictes que ens enfrontin molt entre nosaltres sobre la taula. Per tant, és un bon moment, perquè vol dir que podem aconseguir una ordenança de civisme més pensada en
0: Repredada.
1: Fred que en calent. I per tant, doncs sí, doncs a veure si ho podem reprendre, la tenim, eh? O sigui, vam fer el procés participatiu, vam recollir, vam saber el que pensava la gent, ho vam transformar en un document i el tenim, però cap ha de passar, doncs, tota l'exposició pública, quan la posem sobre la taula generarà un debat i, per tant, doncs també hem de tenir el temps i l'espai, doncs, per debatre sobre això i de que passi tots els tràmits jurídics també.
0: Parlaves de la seguretat. Quina valoració feu del canvi de lloc de la comissaria de la policia local i dels canvis també interns en l'organització del cos?
1: Molt positius, també, molt positius. El canvi del lloc de la policia local responia, sobretot, a una necessitat de millorar les instal·lacions de la policia local. Estava en un espai molt petit per la dimensió de la plantilla i sense possibilitat de créixer. I responia també a la necessitat d'alliberar l'espai on estaven per ubicar-hi el que ha de ser la nova atenció ciutadana, que doncs, també doncs, vam explicar que a continuació del projecte de la plaça doncs, habilitarem l'atenció ciutadana a peu de carrer, que és on creiem que ha d'estar i que s'ubicarà allà. Sobre la ubicació, segueix sent un espai cèntric, a les instal·lacions la valoració que en fan és positiva. Hi ha possibilitat doncs, de créixer, la gent ja ho ubica, ja ho té referenciat, que això era un exercici doncs, que portava segur el seu temps. Durant molts mesos venia gent a l'Ajuntament anant a buscar la policia i, per tant, doncs creiem que és encertat. I de la reestructuració que fem i la professionalització del cos, també molt positiu. Hem passat d'una plantilla doncs, que tenia un agent que era funcionari de carrera a una plantilla doncs, liderada per un cap de policia, que és una persona que ve de Mossos d'Esquadra amb 20... Ara no me'n recordo exactament, però 20 i pico anys.
0: 22, crec.
1: 22 anys d'experiència al cos de Mossos d'Esquadra, cosa que facilita moltíssim doncs, aquesta coordinació i relació doncs, amb els Mossos d'Esquadra. I amb altres serveis com el Servei Català de Trànsit, i a més hem pogut anar incorporant persones en comissió de serveis o d'altres municipis on que sí que havien passat per l'escola, i a més hem convocat les platges. Ara la

0: vam agafar el servei ara, les millores són notables, i esperant doncs, aquesta denúncia s'ha de traduir en una inspecció de treball, que és la que determinarà realment si alguna de les coses que com les estem fent no són adequades, i per tant nosaltres sempre oberts a col·laborar i a millorar el que faci falta. La nostra voluntat des del primer dia ha sigut millorar aquest servei. Penso que ho hem fet a nivell de resultats i a nivell de condicions laborals, vull dir, els vehicles, els dos vehicles que estan fent servir són vehicles nous, molt millors que els vehicles que estan fent servir, i a nivell de personal, doncs també hem posat més recursos a fer el servei, els hem reorganitzat de forma que treballin més en equip, i nosaltres estem orgullosos de la feina que hem fet i en tot cas, doncs això. La denúncia, hi va haver molt rebombori perquè un altre cop, doncs, per part de l'oposició es va fer servir per intentar desgastar el govern, en lloc d'intentar analitzar si realment el servei havia empitjorat de com l'havien deixat, perquè no recordem que l'oposició que tenim era el govern que hi havia abans de nosaltres entrar. Per tant, ostres, ens van deixar el servei d'una manera, el vam millorar i després ens van criticar com l'estàvem fent. Per tant, com ens el vam trobar, segurament era bastant més denunciable que com ara. Però bueno, entenc que això són les estratègies de cadascú, però més enllà d'això, doncs no ha anat més enllà, esperant la inspecció de treball.
1: De manera molt breu, s'ha finalitzat una nova fase de la reforma de l'antiga farmàcia. Veurem aquest mandat Codines Emprèn en marxa?
0: Quan planificàvem les inversions del 2026, és a dir, amb fons propis, amb els fons propis que tenim per destinar inversions, havíem de decidir. Evidentment, no podíem posar tots els fons a tots els projectes que ens agradaria fer. I un dels que no vam posar tot el pressupost per fer l'execució de tot el que falta és el Codines Emprèn, mal ens pesi, perquè és un projecte que ens volem veure acabat i, per tant, volem garantir. El que sí que vam posar els diners i el que sí que intentarem fer aquest 2026 és començar amb la redacció del projecte, de tot el contingut, de totes les instal·lacions de dins, i això doncs ha de donar peu a que sapiguem ja el que hi passarà. Si veurem aquestes obres acabades abans de final de mandat, és complicat. És complicat, tot i que ens agradaria haver-les començat, haver-les licitat i haver-les començat.
1: Ho seguirem de prop. Fem un canvi de bloc perquè només ens queden 5 minuts.
0: És que parlo molt.
1: Tenia temes sobre la taula, com el retorn del privilegi reial, altres temes de cultura i patrimoni, el pas del Tour, que és aquest dilluns, però parlarem de futur amb aquest i aquests altres temes els haurem de tractar als informatius. Però abans de parlar del futur, hem parlat de tot el que heu anat fent durant el que portem de mandat. Què canviaries o en què posaries l'autocrítica sobre com han anat aquests 3 anys, especialment el darrer, perquè els altres ja ho hem anat tractant.
0: Sí, el que canviaria és el projecte d'habitatge de les antigues casernes. Nosaltres vam pensar que posant-lo a disposició de la Generalitat en el pla aquest 50.000 habitatges, que ja ara sembla evident doncs, que serà impossible doncs, que compleixi el govern de la Generalitat, era la forma més ràpida i directa doncs, d'aconseguir que allà hi hagués habitatge públic funcionant. I clar, 2 anys després d'haver-ho posat allà, veient doncs, que han prioritzat i que no érem el solar d'aquí, no era una prioritat i això, veiem doncs, que haguéssim pogut fer una rehabilitació, encara que fos per fases, fins i tot amb finançament propi, amb fons propis, o amb la Diputació, que també ens hagués ajudat, i podríem haver posat 1, 2 o 3 habitatges ja dins del parc d'habitatge públic que a Sant Feliu li fa falta, perquè seguim doncs, amb això. Per tant, aquí, veient com ha anat, ho faria diferent i, de fet, ens estem plantejant canviar l'estratègia i renunciar doncs, a aquest pla de 50.000 habitatges de Generalitat per fer-ho i encarregar-nos-en directament des de l'Ajuntament.
1: A partir de licitar unes obres a les mateixes casernes o a partir de fer habitatge amb una altra banda?
0: Sí, començant per rehabilitar. Perquè fent habitatge, és a dir, enderrocant i construint, doncs és una magnitud econòmica que ara mateix l'Ajuntament no podria fer front, la Generalitat sí, però per tant, si ho fem a nivell municipal, serà doncs, més,

0: mica en mica, rehabilitant un per un o de dos en dos els habitatges que hi ha.
1: És el gran repte, l'habitatge de Sant Feliu?
0: És un dels grans problemes i, per tant, és un dels grans reptes. Nosaltres som molt conscients, doncs, que la realitat del voltant condiciona la d'aquí i és el gran repte el preu de l'habitatge, que és el gran repte del país. És a dir, no és un repte aïllat de Sant Feliu, sinó que és un repte de país i per això pensem que aquí la Generalitat ha de tenir un paper molt important i vam celebrar que s'anunciés aquest pla 50.000 habitatges, però ara lamentem doncs, que, ostres, sumar aquests d'aquí ho necessitava tant el govern de Generalitat per intentar complir com Sant Feliu per donar resposta a aquests habitatges. Sí que aquí també ens permetia doncs, que la gestió també no havíem de carregar amb la gestió de tot aquest habitatge i si fem una iniciativa municipal, si la iniciativa és de l'Ajuntament, doncs haurem de tenir tota la infraestructura per poder gestionar-lo.
1: Ara sí, anem cap al futur. Tens ganes de seguir endavant?
0: Clar.
1: Et presentaràs a les primàries de Primàries Codines per poder tornar a ser candidat de Primàries Codines el 2027?
0: Això encara no he decidit. Però, com vaig dir, no és una decisió individual. És a dir, nosaltres sempre entenem que som un equip i el que està clar és que l'experiència d'aquests anys ha de ser-hi el 2027, a les eleccions del 2027. Primàries es tornarà a presentar, això sí que ho puc dir, perquè ens vam trobar, ens vam reunir i vam dir s'ha d'engegar ja tot el procés per decidir, per fer el procés de primàries, el registre de votants, que després es puguin presentar els candidats. Quan s'obrin els terminis i les condicions de presentar aquests candidats serà el moment on cadascú de nosaltres, els regidors de govern, els regidors que anaven a la llista del 2023, els que anaven a la llista del 2019 i totes les persones que s'hi vulguin afegir, que hauran de decidir si opten per representar la gent i llavors doncs, fer aquestes primàries. Puc dir això, que l'experiència que hem adquirit l'hem d'aprofitar. I llavors, doncs, amb aquesta responsabilitat, doncs, cadascú de nosaltres també decidirem.
1: Fa dos anys em deies que el que et treia més la son i la teva principal preocupació era l'aigua, en aquest cas la falta d'aigua. Ara que hi ha aquest pou en marxa, quina és la teva principal preocupació?
0: És que segueixen l'aigua. De fet, les meves, els projectes que dedico més hores són l'aigua i segueixen sent l'aigua. Estem fent el pla director d'abastament d'aigua del municipi. Ens acabem de gastar en dos projectes 750.000 euros en millorar la xarxa d'aigua. Estem treballant amb la connexió Aigües Ter Llobregat. Ara fem el catàleg de fons també per veure el viver més enllà de l'aigua. Hem aconseguit dues subvencions per rehabilitar el molí de Llobateres íntegrament subvencionat tant per la Generalitat com per la Diputació i, per tant, posar en valor allà i fer-hi un centre d'interpretació de l'aigua. Despleguem els telecomptadors i telelectura a tots els equipaments municipals. Cada setmana, per no dir cada dia, m'estic dedicant a l'aigua. Jo penso que la regidoria de l'aigua és el gran descobriment, jo penso, d'aquest mandat, perquè jo penso que és de les regidories amb més feina a l'Ajuntament i, a més, amb més import. Molt més, haurem gastat molt més, però molt més amb aigua que amb qualsevol altre projecte.
1: Un pou sense fons, si em permets, a la broma lingüística. Doncs, què és el que més t'il·lusiona?
0: El que més m'il·lusiona és aconseguir la subvenció del Pla de Barris. Perquè aquí, sí que aquí, qui encara no estigui il·lusionat pels projectes que tenim per Sant Feliu, aquí és que veurà la llum. Quan hem, i a més la gent amb qui ho hem fet ha treballat de tal forma que ho ha dibuixat de forma molt esquemàtica i aquests dibuixos a qui els hem ensenyat han generat il·lusió. També amb tota la zona escoles, que hi ha el projecte del barri escola, que ja l'hem pogut ensenyar als consells escolars, a les escoles, estan tots il·lusionadíssims amb que això pugui tirar endavant.
1: Doncs ens hem cruspit el temps volant. Seguirem de prop aquest projecte com evoluciona, així com la resta de temes. Pol Cabuti, gràcies per atendre els micròfons d'aquesta ràdio com alcalde de Sant Feliu de Codines un cop més.
0: A vosaltres.
1: Bon estiu a tothom i sabeu que podeu recuperar tant aquestes entrevistes com les dels anteriors anys a www.onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
3: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
4: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es rumiïn.
2: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
5: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
6: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
2: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
5: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
5: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
2: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
5: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
2: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
7: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
2: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogor, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents, aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit a Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Sentit Lleida també per un accident queda un carrer tallat. On sí tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en els dos sentits de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut. I en el cas de la Ronda Litoral, també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí. En el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit Tarragona. També a l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, o també, en aquest cas, a la C25, a l'altura de Fonollosa. S'està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
5: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
4: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, es rumiïn.
2: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
5: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
11: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
5: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària fins a 4è d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
13: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
6: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
13: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
2: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
5: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
14: realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
2: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
15: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
16: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
15: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
16: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
15: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Notícies en xarxa.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
18: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
19: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
2: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
21: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
20: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
2: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
1: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines demà? No, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
1: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
2: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
22: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
7: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
5: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
2: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa. Ha passat els fets aquesta nit al carrer.
5: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
2: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
5: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
2: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
5: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
2: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs, diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de nou en folre i també el 3 de nou en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
23: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castellera.
2: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt i final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
2: Gràcies a Adrià Duc, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
10: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
9: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
24: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans, així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
25: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugar donde ni mejor.
24: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castella en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau Darbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
6: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens ha fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per jugar a dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i hem tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues, un empat és bo.
24: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
11: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
24: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-Laseu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
12: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que l'Aia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Turgellenc per capgirar un marcador que portava 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-Laseu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona, el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-Laseu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-Laseu va ser escollida l'MVP de la final.
24: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
2: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 23 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la 21a edició de la Fira de la Carbassa torna aquest cap de setmana amb més de 50 parades i noves activitats. El bar del Centre Cívic denuncia un robatori a la caixa registradora durant la nit. Manu Vilaseca, de Mollà, aconsegueix la tercera posició al Tour des Geants, una cursa d'ultraresistència de 330 km pels Alps.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 23 de setembre explicant-vos que Sant Feliu de Codines es prepara després de 4 dies intensos de festa major per tornar a ampliar els carrers del municipi de carbasses i productes de la terra aquest cap de setmana amb la 21a edició de la Fira de la Carbassa. La fira, com hem dit, se celebrarà dissabte i diumenge i arriba amb més de 50 parades, noves activitats, propostes pels més petits i, esclar, el tradicional concurs de carbasses gegants. Però abans de parlar de tot el que hi trobarem, cal entendre d'on ve aquesta fira i com ha anat evolucionant al llarg d'aquests 21 anys. En Dani Fonoll és el president de l'entitat organitzadora i ell mateix ens ho explica.
2: I llavors van començar a cultivar carbasses, i van fer carbasses grosses i van decidir fer una fira de la carbassa l'any 2006. L'any 2006 va ser el primer any que es va fer aquesta fira de la carbassa i aleshores doncs, va ser una tradició que cada any s'engrescaven més, buscaven llavors de carbasses més grosses i cada any anaven i si van començar amb carbasses de 50, 100 quilos, van continuar amb carbasses de 200, van continuar amb carbasses de 300 fins a arribar a carbasses de 700, 800 quilos. Vull dir que és que és molt, molt gran, molt gran. I va ser aquesta fira, l'any 2006, va ser la precursora.
0: I és que aquest any precisament s'espera que tornin a arribar carbasses de grans dimensions, algunes que podrien superar fins i tot els 600 quilos i fins i tot la participació d'algun local. Però més enllà de les carbasses, la fira també aposta per ser aparador de productes de tardor i també de gastronomia. Aquest any, un dels plats forts torna a ser el show cooking, aquest cop per part de Jan Fargas, cuiner de les Voltes i col·laborador del Tot es Mou de 3CAT, que prepararà un estofat amb botifarra, carbassa i bolets.
2: La part gastronòmica implica que potencis una miqueta la cuina de tardor, que un dels productes estrella que nosaltres estem intentant fer és la carbassa, i el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo. És a dir, el cuinarà in situ i després el repartirem entre totes les persones que hi hagin allà fins on t'arribi. S'ha acabat, s'ha acabat, no? I a més farem un fulletó que hi haurà la recepta.
0: Dissabte a la tarda tornarà el vespreig, que l'any passat, pels 20 anys, van iniciar enguany, però fins les 10 de la nit. I el que també torna és el mojito de carbassa, amb opció sense alcohol i amb alcohol.
2: Home, l'any passat em sembla que en vam fer unes 400.
3: Sí, més o menys
2: uns 400 mojitos.
3: Sí. Uau.
2: Va tenir, ja, amb alcohol i sense. Hi ha dues varietats que pots fer-ho amb alcohol o sense, perquè hi ha gent que no vol o no pot beure alcohol, llavors vols que tingui la possibilitat de tastar-lo, que és igual de bo, eh? Vull dir que no té més. És molt bo. I l'any passat va venir un grup que va tenir molta acceptació, però aquest any, tenint un compromís, no han pogut, per tant, hem optat per un DJ i ja està.
0: I tot plegat en una fira que, amb els anys, ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor, tallers, gastronomia i activitats per totes les edats. De fet, aquest cap de setmana, per exemple, hi haurà un castell de cartró interactiu per als infants, tallers, concursos i també activitats com un taller d'olivada o de pa de carbassa. Una evolució que, segons explica l'organització, ha estat necessària per mantenir viva la fira.
2: Teníem que tenir relació amb tots aquests pagesos d'arreu que poguessin portar carbasses, però, per altra banda, teníem també que reconvertir. Uh-huh. I de quina manera ho reconverties? Bueno, la tardor és molt rica en productes.
3: Sí.
2: Doncs anem a fer productes de tardor, en productes de la terra, i anem a reconvertir-lo d'aquesta manera, que no siguin només la fira de carbasses, sinó ens quedaríem molt limitats a el que hi ha.
0: Així doncs, Sant Feliu de Codines torna a convertir la carbassa en protagonista en un cap de setmana rodejat de gastronomia, productes de la terra i activitats per tota la família. I no ens movem del centre cívic de Sant Feliu de Codines, perquè el racó de la Fonteta ha patit un robatori aquesta nit. Els lladres s'haurien endut 100 euros de la màquina registradora, diners que habitualment es deixen a la caixa per poder començar la jornada següent. Els responsables de l'establiment han arribat aquest matí i s'han trobat una de les finestres obertes. Així ho explicava Lluís Valdevira, del racó de la Fonteta.
3: Bueno, hem arribat aquest matí i ens hem trobat que tenia la finestra oberta. Y bueno, en entrat, en mirat, en principi parecía que no havia passat res, però a l'obrir la caixa estava totalment buida. I la càmera que enfoca directament, una càmera que tinc que enfoca directament a la caixa, estava, bueno, l'havien trencat, ¿vale? I això és el que ha passat. Ara, com estava la finestra oberta? Pues no ho sabem, perquè no l'han trencat, o sigui...
0: Valdevira explica que l'establiment va tancar poc després de les 11 de la nit i que en aquell precís moment l'alarma encara no estava activada, perquè encara hi havien algunes activitats dins del centre cívic. Els responsables del racó de la Fonteta ja han contactat amb la policia local i està previst que aquest mateix dijous es formalitzi la denúncia. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè aquest divendres celebra la desena edició de la Nit de l'Esport, una gala en la que reconeixen els mèrits, les trajectòries i la feina feta per esportistes, equips i entitats esportives de la Vila Termal. La principal novetat d'enguany és l'espai. La Nit de l'Esport es farà a la plaça de la Colla Castellera, a l'exterior de l'edifici del Carme, a partir de les 7 de la tarda. Com cada any, els guardons es divideixen en tres grans grups. D'una banda, els que proposen directament les entitats esportives locals, on es reconeixen els mèrits aconseguits durant la temporada, i d'altra banda també hi ha els guardons que proposa la Comissió de la Nit de l'Esport, formada per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament i que reconeixen trajectòries, assoliments o evolució d'esportistes i equips. I per últim, el guardó especial, que es decideix per votació popular d'entre les candidatures proposades per la Comissió. Meritxell Fabregat és la regidora d'Esports i ens explica una mica més el funcionament d'aquests guardons.
4: Hi ha el guardó atorgat per el que són les entitats esportives locals, val? I ells proposen, bueno, o volen atorgar un guardó a algun esportista que creuen, o algun equip que ells creuen que ha fet dos anys, no?, amb una bona trajectòria. Que... Llavors hi ha l'altre guardó, que és la Comissió de la Nit de l'Esport, que formem membres de l'Ajuntament, del Consistori, polítics, tècnics, i... veient també el de la trajectòria, els mèrits, l'evolució, doncs també proposem, no?, aquests guardons, que enguany són 13. Amb tots aquests 13 que aquest any s'han proposat per la Comissió de la Nit de l'Esport, es fa una votació popular, val? I aquí, oberta a la ciutadania...
0: La Nit de l'Esport també farà un reconeixement especial a diverses entitats calderines que enguany estan d'aniversari, com la Penya Blaugrana, que arriba als 50 anys, el Club de Natació Caldes, que en celebra 70, o l'Esport Ciclista Camp Calderí, que compleix un segle. En total, la gala reconeixerà esportistes individuals, equips i entitats de disciplines molt diverses, des del bàsquet al futbol sala o l'hoquei, fins a l'atletisme, el ciclisme o els escacs. Però més enllà dels resultats concrets, la Nit de l'Esport vol posar en valor tota la feina que hi ha darrere de cada mèrit esportiu.
4: Home, doncs, perquè nosaltres crec que és un valor afegit, no?, a tot el treball que es fa dia rere dia, ja no dic any rere any, sinó dia rere dia dels esportistes i les esportistes que tenen l'esport integrat a la seva vida i que fan aquest sacrifici constant per tirar endavant l'esport calderí, en aquest cas, i perquè, no sé, formi part, no?, de tota la vida d'una persona. Al final, guardonar l'esport és guardonar vida i...
0: Una Nit de l'Esport que enguany celebra la seva desena edició reivindicant el teixit esportiu de la Vila Termal i que vol continuar posant en valor la feina que hi ha darrere de cada esportista, equip i club. El compte enrere per la setena edició de l'Onco Dinastrell ja ha començat i aquest divendres 25 se'n farà l'acte de presentació. Serà, apunteu a les agendes, a les 8 del vespre al Centre Cívic La Fonteta, en un acte on es desvetllaran els recorreguts i el lloc de sortida i alguna coseta més. Una setena edició en la que ja sabem la data, el proper 17 d'abril, i que, tot i no tenir tots els detalls, algunes de les novetats ja es van anunciar en l'acte final de l'edició passada, com la presència de Ramon Virabet com a padrí de l'edició. Com cada any, l'organització es proposa un nou rècord de donatius per aquesta setena edició del repte esportiu i solidari que és l'Onco Dinastrell.

0: I per acabar, a l'espai de l'entrevista, el Jordi Givert ha mantingut una conversa amb la corredora de Mollà, Manu Vilaseca, que recentment ha aconseguit pujar al podi de la Tour des Géants, una de les curses més exigents del món amb una distància de 330 quilòmetres.
1: Avui a l'espai de l'entrevista volem parlar amb la Manu Vilaseca. Ella ha quedat tercera a la Tour de Gegants. És una de les curses més exigents del panorama internacional. Són 330 quilòmetres i avui volem mantenir una conversa amb ella per conèixer com es va preparar per aquesta cursa i quines són les sensacions un cop ha aconseguit aquest resultat. Hola, Manu, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Manu, primer de tot, ja han passat uns dies, no, d'aquest repte, d'aquesta cursa. Quines són les sensacions ara que ja has tingut temps de pair-ho?
2: Bueno, jo crec que encara estic en aquest procés perquè de veritat no m'imaginava fer aquest resultat de cap manera. Dic, no només el tercer puesto, però el temps és el que em va deixar bastant així sense entendre. Calculava que faria entre 90 i 100 hores, imaginant que 90 hores seria una cursa molt bona i 100 hores seria una cursa bona, no? Clar, al final, quan veig que en comptes de dijous, que és quan tenia l'hotel reservat per dijous, veig que arribo dimecres, això és com uau, saps? I ara encara em costa entendre perquè és una cursa molt dura. Vaig donar tot i molt més de lo que tenia, la veritat és aquesta, no? És que al final no arribes a fer això sense esforçar-te molt, però encara així em costa creure que tot això ha passat.
1: Perquè el temps final, quin va ser?
2: 82 hores i mitja o 30, o sigui, 31 o 32, o sigui, molt menys de lo que jo havia...
1: O sigui, 7 hores i mitja menys del que havies calculat com a un gran registre.
2: Clar, si m'haguessis dit abans de començar la cursa, Manu, vols firmar un top 5 o quedar cinquena? T'ho hagués dit sí i tant, perquè era algo que no creia que el millor que podria fer, si tot m'anés molt bé en posicions, seria cinquena. Clar, jo penso que van presentar les top 10 atletes femenines del Tour. Jo no sortia i de cap manera i tampoc tenia lloc ahir perquè hi havia grans noms i era per mi tot molt lluny, no? Uh-huh. Tot això era, clar, no podia ni somiar amb això.
1: Clar, de fet, aquesta cursa pot ser que fa 2 anys la fessis i no la poguessis acabar i ara, clar, això també és un motiu de satisfacció, no? Entenc.
2: Clar, jo el 2024 vaig anar. Sí que és cert que havia anat post cirurgia de menisc, feia 6 setmanes, jo crec que no hauria d'anar, el metge em va dir que sí que podia anar, estava en procés de recuperació, no estava preparada, però el que em va treure de la cursa no va ser el genoll, al final va ser un tema de respiració, un asma que jo tinc, que al final, al quilòmetre 260 o 70, em van treure en helicòpter, em van enviar a l'Hospital d'Aosta, i clar, tenia... En aquell moment que em van ficar dins de l'helicòpter, jo sabia que tornaria. Jo vaig dir a mi mateixa, tu tornaràs. No sé quan, però tornaràs. I afrontar-te a algo així, clar, fa més por encara, perquè quan tens una experiència dolenta, et ve... Això, tot això al cap, no? I si em passa una altra vegada, si tinc el mateix problema, perquè al final, al Tour, el que hi ha és que estàs en alta muntanya tota l'estona. Són moltes hores, a quotes altes, i si tens qualsevol problema pulmonar, et sortirà aquí.
1: Clar. Situa'ns una mica de com va anar la cursa aquest any. O sigui, clar, ens parlaves d'aquest registre amb unes hores molt més baixes de la que tu preveies. Explica'ns com va anar, perquè a mi i a alguns dels que ens estan escoltant els deu costar imaginar-se com és fer 330 quilòmetres seguits.
2: Sí, mira, el meu plan original és el plan de sempre, que intenta sortir tranquil·la, perquè això és molt llarg i si no et pot passar factura ja al principi. Però com sempre intento sortir tranquil·la i no surto tranquil·la. I sobretot al Tor, que tens un tram de 2 quilòmetres d'asfalt i comences un corriol que, si no entres bé en aquest corriol, fa un tap i ahí et quedes parat. I això ja agòbia, encara que sigui una cursa llarga, agòbia que estiguis ahí perdent el temps. I jo vaig sortir a un bon ritme, no vaig sortir com una boja, però tampoc vaig sortir lenta. I això feia calor aquest any, feia molta humitat, calor, i vaig suar molt en el primer tram fins al primer avituallament, que està en La Tuil, i a La Tuil vaig arribar totalment rebentada. O sigui, el primer globo ja ho tenia a sobre, i clar, encara que això sigui una cosa que mentalment dius, mare meva, he començat molt malament, perquè clar, començo rebentada. Per l'altre costat, és com tinc molt temps, és una cursa molt llarga, jo puc recuperar això. I la meva mentalitat amb això sempre és molt positiva, perquè ja m'ha passat moltes vegades de rebentar al principi d'una cursa i ser capaç de donar la volta. Doncs vaig sortir de l'avituallament, vaig seure en una pedra i vaig mirar com m'adelantaven les noies i eren com... Jo recordo comptar 7 noies de cop que m'havien adelantat, no sabia com jo anava, però bueno, vaig beure, vaig tenir la calma de beure, de menjar, vaig aixecar-me, vaig començar caminant i de cop començava a adelantar tothom una altra vegada. I abans d'arribar a l'avituallament següent, ja havia adelantat a totes les noies que m'havien adelantat mentre estava parada. O sigui, amb això jo comprovava de que tenia la capacitat, no?, d'anar fort, i vaig creure en això i vaig fer tota la cursa d'aquesta manera. La part dolenta, entre cometes, és que em vaig ficar davant molt aviat. Prefereixo, no?, com està més al final i intentar anar menjant terreny al llarg dels dies, però jo molt aviat em vaig posar a cinquena, de cop anava a quarta i de cop anava al podi. I era com, vale, ara com gestiones això per estar aquí i aguantar aquest tercer lloc? Perquè un cop tu has arribat aquí, ara tu vols, saps? Abans que no havia pensat, era com cinquena, més tard. Perfecte, però en la que et fiques al podi dius, no vull obrir mà d'això i ara vull intentar lluitar-ho fins al màxim.
1: Clar, pel que expliques, a part de tenir una gran condició física, per fer una competició com aquesta necessites tenir també molta fortalesa mental, entenc, no? O sigui, hi ha un gran percentatge d'important de conèixer a tu mateix, de saber que vindran moments complicats i sobreposar-te mentalment així com físicament.
2: Sí, la part mental és tot. Jo penso que per fer una cursa d'aquesta dimensió, tu has de ser expert en solucionar problemes. Perquè problemes tindràs i tindràs molts. No són un, ni dos, ni... Són molts problemes, no? I cada vegada que et surt alguna cosa malament, pues ahí has de ser capaç de dir, vale, no passa res, anem a mirar això, com puc sortir d'aquí, m'he ficat en un forat, ara com surto? I després... saber que vindran altres, que vindran coses. I si parles amb qualsevol persona, tothom ha tingut els seus problemes,

0: dins el meu cap em va dir, Manu, si tu vols el podi, tu no dormiràs. Tu dormiràs quan s'acabi això. I si has de fer la moguda, has de fer-la ara. I era d'hora. I vaig pensar, ara igual m'estic fent un tret al peu, saps? I em surt tot fatal. Però el risc hi ha i has de jugar les meves cartes. I ho vaig fer.
1: O sigui, ara parlaves de dormir, dels descansos. Clar, en una cursa tan llarga, com descanseu?
0: Clar, tot depèn de lo que tu vols treure d'aquesta cursa, no? Si estàs jugant pel podi, dormiràs lo mínim. I jo, mira, vaig estirar-me a Dones, que és quilòmetre 150, perquè ahir t'afrontes a potser la part més dura de la cursa, i vaig estirar-me per dormir 30 minuts, però hi havia una persona parlant pel mòbil al meu costat i no vaig dormir res. O sigui, vaig tirar els 30 minuts, però en aquell moment vaig dir, prefereixo estar estirada mitja hora i no dormir que sortir d'aquí de cop, perquè feia molta calor i era un tram molt complicat. Aquests 30 minuts no vaig dormir. Després, a Grassoney, que era l'altre costat, acabant aquesta banda tan dura, ahir sí vaig dir mitja hora i vaig dormir la mitja hora. I després vaig tenir 20 minuts més en Oyase i uns canvis per ahí de 2 minuts, 3, però una hora calculo que vaig dormir.
1: Déu-n'hi-do, perquè són 3 migdiades el que ens expliques que fas en tot aquest trajecte, perquè això quants dies són en total aquests 330 quilòmetres? Quants dies vas tardar?
0: Jo vaig sortir el diumenge a les 10 del matí i dimecres a les 8:30 de la nit estava arribant. Que els 330 que expliquen no són 350 o 60. El meu GPS va marcar 362 i el desnivell també que diuen els 24.000 no són més cap
1: a... A sobre us enreden una mica amb la distància.
0: Sí. Bueno, jo crec que tothom és conscient de que...
1: És difícil de calcular.
0: Sí.
1: Clar, abans ho parlaves, no? Vas fer la triple corona americana, ets especialista, diguéssim, en aquestes llargues distàncies. Com et prepares per curses així? Perquè entenc que no pots anar competint molt sovint això per el que exigeix físicament. Com us prepareu?
0: Sí, bueno, jo dic, no? Quan tu t'apuntes a una cursa com aquesta... Pots fer què? 2 a l'any? Jo quan vaig fer la triple corona pues eren 3 perquè era el repte de la triple corona, però jo crec que com a molt fer 2 ja està bé. I clar, si cremes un cartutxo no et surt bé, com és el meu cas, vaig anar a Cocodona aquest any i vaig tenir també un DNF per un tema respiratori i ha passat 200 milles, clar, et queda una cursa només. I el Thor, pues mira, la vaig entrenar d'una manera diferent de lo que havia fet en qualsevol altra. És que a l'agost tinc vacances i vam marxar amb Gerard, la meva parella, vam anar a Osta amb els gossos i tot, amb la furgo, i vaig fer el Thor sencer en 10 dies. Vaig fer en trams, intentant, bueno, això, no anant buscant ritmes ni res, però fer com una mica el reconeixement del recorregut. I la part que jo crec que he tret més profit de tot això és que el Thor, les pujades i les baixades són molt, molt llargues. Estem parlant d'hores, que pots estar baixant, pensa que hi ha del tram quan surts de Conya anant a Dones, hi ha una baixada de 30 quilòmetres. I si muscularment no estàs preparat per fer això, no aguantes. O sigui, físicament les cames et peten. I jo crec que el fet de que havia entrenat tanta baixada, perquè havia fet totes aquestes baixades i les vaig fer corrent, muscularment jo estava molt forta i molt preparada per fer. Sí, la gent que em preguntava, estàs preparada? Jo deia sí, no sé ni com es diu que sí, estàs preparada a fer alguna cosa així, però jo sabia que estava. Ara, no tens cap garantia, pot sortir tot fatal, pots ni acabar la cursa, però jo sabia que havia fet la feina bé i que ho tenia, o sigui, que ara venia la part de gestionar els problemes.

0: fer la part mental, la part de la nutrició, tot això intentar fer-ho bé per fer una bona cursa.
1: Perquè, Manu, se'ns acaba el temps. Per acabat, volia preguntar quines seran les següents cites. No sé si ja les tens plantejades de què vols fer l'any que ve, entenc.
0: Mira, no estic totalment encara pensant. M'agradaria, em posaré un nom a algunes curses als Estats Units que tenen com el sorteig, que és molt difícil d'entrar, però poso el nom igualment, a Hard Rock, a Western, però això és molt difícil que em surti. M'agradaria fer algo llarg, rotllo 200 milles, almenys una cursa així, i no sé, ja ara miraré, és que no, estic encara en ello.
1: Perquè canvia molt la cursa aquesta del Tor dels Gegants que has fet de córrer a aquestes curses com la Triple Corona d'Estats Units que a nivell ambiental, bueno, distància no, però de desnivells és molt diferent.
0: És molt diferent. El Tor, estem parlant de que és que són 27.000 metres positius i negatius, o sigui, tens tota la baixada, no? En cap cursa de la Triple Corona estava... Pensa que Cocodona, que és una cursa de 400 quilòmetres, jo crec que hi ha 13 o 14.000 metres positius. És molt menys. No estàs pujant muntanyes. Són característiques diferents, no? I que, clar, igual als Estats Units has de córrer més temps perquè el terreny et permet córrer i no camines tant perquè no hi ha tanta muntanya. Clar, és difícil també, no et regalen res. Són simplement curses que tenen això, característiques diferents.
1: Doncs, Manu, felicitats per aquest podi i anirem seguint els teus passos i les teves curses.
0: Moltíssimes gràcies.
2: I fins aquí l'E59 d'avui dimecres 23 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat del passat mes de maig, per la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial. Asikel. Fan 20 anys, 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert, doncs actualment més potents. Tammy Crest graven amb Glitter Beat Records, que és qui ha publicat aquest disc Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui, en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població. Una població nòmada com són els Tuareg i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Asikel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i, sobretot, provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs, han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys. El dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc, ara sí, publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, de la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako, i ella doncs segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella doncs el que fa és, amb aquest disc, és tornar en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem... Vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Símbol.

Mama Damba és el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions mandinga i bambara des de Mali. Ho fa doncs, amb la fórmula que toca, que és doncs, amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses i alhora potser aquí l'innovació és un acordió. Perquè, de fet, el guitarrista que l'acompanya i que els hi fa els arranjaments i les produccions és el francès Thierry Fournel. Bé, Ma Damba, que, com dèiem, és un disc important perquè la torna a posar a l'escena quan ja té més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però, de fet, fa ara 7 o 8 anys també en va fer un altre que va tenir una important repercussió i molt bones crítiques. És aquest. Hakili Kele, Ma Damba.

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap. Aquest primer tema, com, ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i hi treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I, com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquest altre, Pain

Cimafunk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar a tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cimafunk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cimafunk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs, va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental i van acabar doncs, fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta. Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
4: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
2: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.
5: Escolteu la lliçó i
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres-Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc.
2: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic. És un tema que ja fa setmanes que cueix. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
3: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
4: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
2: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis, la Paeria, i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 78 anys a Madrid, Jordi Fortià.
3: Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
3: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
5: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
6: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
8: Aquest no és un model de societat, com ho veiem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
3: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
5: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
6: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
3: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
9: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
2: En cultura, en marxa a aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
3: La cavalgada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
2: En esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
10: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions i oblidar la desfeta a la Supercopa és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulić.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes vides que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. El El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contrarrellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent, i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un camp popular en contra de l'especulació, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: A les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
2: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
8: Aquest no és el model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
5: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
6: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
5: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
2: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes.
2: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme els investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
2: Mar Dalmau.
13: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
14: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troia, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
13: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
14: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces d'augmentar aún más este porcentaje.
13: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
15: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
16: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No? Però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
15: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
2: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
3: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
2: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
3: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
2: Més encara en successos. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
3: L'avís s'ha rebut a 10:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
2: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
3: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi han estat 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Vives.
17: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
18: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
9: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
19: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
21: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida una vegada més a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
20: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
19: Més coses, Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per a aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
23: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
22: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les llicències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
19: I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
24: El futur emissari submarí d'un quilòmetre de llargada recollirà l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent de la part alta dels masos per tot seguit propulsar-la directament al mar, just a l'alçada del port de Coma-ruga. Una obra de gran envergadura que hauria de solucionar els problemes d'inundacions del litoral vendrellenc, tal com assegura l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez.
25: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment. Veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació. Sabem que és un problema històric, però els problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva. I en aquests moments l'Ajuntament doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resoldre definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
24: Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que no començarà fins a la tardor de 2027. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per a la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball.
19: En cultura ja està immersa Barcelona en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el Dia de la Patrona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
0: Bona tarda, doncs aquí a la plaça Sant Jaume hi ha pràcticament tota la cabalgada dins de l'Ajuntament.
4: Comandada pels gegants de Barcelona i l'Àliga, que estan esperant solemnament a les portes de l'Ajuntament que la resta dels gegants i de seguici popular i cultura popular entrin a l'Ajuntament. Ara mateix s'està tancant un dels actes més emblemàtics i que més furor causa als carrers des de les 5 de la tarda a la Via Laietana, el carrer més llarg per on han desfilat els elements de la cavalcada. Ja hi havia famílies, menuts i grans preparats per veure doncs, com els gegants ballen al costat. Els capgrossos saluden els més petits i tot el ritme de les gralles i dels timbals. Enguany també acompanyats del Rolling Lantern Show arribats de Xangai per aquesta desfilada. Gràcies a l'agermanament aquesta ciutat convidada per enguany a la Mercè. Fins les 9 durarà aquí la festa, però ara mateix ens està sent la rebuda institucional a l'Ajuntament.
19: Moltíssimes gràcies, Pau. En canvi, Tarragona viu avui el darrer dia de Festa Major. Santa Tecla clou aquesta nit amb el correfoc, que posa el punt final a 10 dies d'activitats lúdiques i tradicionals. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
7: Bona tarda, tarda tranquil·la a Tarragona. Després del migdia casteller, amb actuació de les quatre colles de la ciutat i els tradicionals pilars caminant que han recorregut, de fet, els més de 400 metres que hi ha entre les escales de la catedral i l'Ajuntament de Tarragona. Totes les colles, excepte els xiquets de Tarragona que ha caigut a la plaça de la Font, han fet o han aconseguit fer arribar els pilars de quatre. Al Palau Municipal ha estat la tercera cita castellera de Santa Tecla, una festa que acaba avui després de 10 dies i prop de 500 actes programats. El correfoc de Santa Tecla protagonitzarà a partir de les 10 de la nit la darrera nit de festes. Els Diables i Elements de Foc de Tarragona estaran acompanyats avui dels Diables de Vilanova, dels de Ribes, dels de la Riera. Sortiran de la mitja lluna per acabar la Rambla Nova a tocar del balcó del Mediterrani, des d'on es veurà i se sentirà la traca final. Els tarragonins començaran aleshores a comptar els dies que queden fins la Santa Tecla de 2027.
19: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa. I afluència massiva també a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar tria i remena entre els centenars de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és, de fet, un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro.
10: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
11: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
10: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada de l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa del passat diumenge. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà a 9:15 del vespre. Això pel que fa avui. Ahir, el Cadí la Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana per 67-72. Ens ho explica el Joan Ignasi Cervera, de Ràdio Seu.
4: El Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Uni Girona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marin Amata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. Del seu part, l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Íñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
2: En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. Pons Lleida contra Vilafranca. Ens en porta l'última hora Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i, en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
6: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre, i el 7 del mateix mes davant d'Igualada, 9:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins a 1 d'octubre, es distribueix en dos grups de 4 equips, dels quals els primers classificats s'enfrontaran en la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:15 de la tarda. I un darrer apunt, Lali, perquè avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics a Granollers. Una edició dels Especials Olímpics que començaran el dia 9 d'octubre i acabaran el 12 a la ciutat de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giniu. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Ens pot visitar algun astre de fora del sistema solar? El 19 d'octubre del 2017 es va descobrir un nou asteroide que es va anomenar de forma provisional A-2017-U-U Pan-STARRS. En principi, era un asteroide ben normal, igual que milers i milers d'altres asteroides que coneixem. Però quan es va estudiar en detall, es va veure que no era un asteroide corrent, sinó que la seva òrbita era molt peculiar. En primer lloc, no orbitava en el pla de l'eclíptica, el pla on giren tots els planetes i la majoria dels asteroides. Però, sobretot, el més estrany era que es movia molt més ràpidament que qualsevol altre astre del sistema solar. Això ho canviava tot. Tots els astres del sistema solar estan atrapats per la força de gravetat del Sol, i aquesta força fa que girin amb una velocitat determinada. Si a un astre li donéssim més velocitat, s'escaparia de l'atracció del Sol. I aquest asteroide, descobert, sobrepassava aquest límit. Això significava que no era un astre del nostre sistema, sinó que venia de fora. Per primera vegada en la història, s'havia descobert un astre foraster del sistema solar. Havia entrat, estava travessant el nostre sistema solar i tornaria a marxar. Al ser el primer objecte d'aquesta nova classe, la Unió Astronòmica Internacional, que és la Unió dels Astrònoms Professionals, el va designar amb una nova nomenclatura, una I, per objecte interestel·lar. Sent així l'objecte UI, el primer del grup I. I l'equip del telescopi Pan-STARRS el va batejar amb el nom de Oumuamua, que significa en hawaià el que arriba de lluny. Per tant, ara mateix té el nom oficial de UI Oumuamua. I el 30 d'agost del 2019 es va descobrir un segon astre amb aquestes característiques. En aquest cas, en lloc de ser un asteroide, era un cometa, perquè tenia una cua de gas al seu voltant. Es va anomenar 2I Borisov, perquè el va descobrir un astrònom aficionat de Crimea, anomenat Borisov. Es va analitzar la seva composició química i és molt semblant als cometes del sistema solar. Així doncs, en els darrers anys hem descobert dos astres que sabem que són de fora del nostre sistema planetari i que l'estan entrevessant. Estem segurs que en descobrirem molts més. La xarxa.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 24 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera s'organitzen per fer possible el viatge de final de curs. Castellterçol presenta un projecte d'11 milions al Pla de Barris. Sant Feliu estrena una extraescolar de fotografia adreçada a joves d'entre 12 i 17 anys.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 24 de setembre explicant-vos que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines s'han organitzat amb l'ajuda de les seves famílies per intentar fer possible el viatge de final de curs. Segons expliquen els mateixos alumnes, la situació actual de la vaga de professors fa que no tinguin el mateix suport econòmic per part de l'Institut que en altres cursos i per això han decidit buscar alternatives ells mateixos per aconseguir poder fer aquest viatge. Ens ho explica l'Iker Aguader, alumne de quart d'ESO.
2: Doncs fent activitats diverses per poder aconseguir el diners perquè amb les vagues de professors no tenim aquest suport econòmic de l'institut. Llavors ho hem de fer nosaltres mateixos amb les famílies.
0: Pels alumnes aquest viatge és especialment important perquè representa el final d'una etapa després de 4 anys d'ESO i en la majoria de casos molts més anys compartits des de la primària. Per això han començat a preparar diverses activitats perquè el cost d'aquest viatge sigui el més baix possible per les famílies. De fet, avui mateix, entre les 5 i les 7 de la tarda, han passat pels comerços de Sant Feliu a demanar donacions per poder fer una llumineta. Però si no us els heu trobat, de ben segur que aquest cap de setmana us els trobareu, ja que durant la Fira de la Carbassa posaran una paradeta. Escoltem a la Judit Coma, alumna també de quart d'ESO.
3: Doncs hem passat fer una llumineta i passar pel poble algunes tardes a vendre números i també per la Fira de Carbassa tindrà un lloc on podem vendre magdalenes, galetes, pa, de tot, per així recordar molts més diners.
0: I no serà l'única iniciativa, perquè els alumnes també estan preparant una rifa i continuaran organitzant activitats al llarg del curs per intentar recaptar el màxim de diners possible. A més, han creat un codi QR perquè qualsevol persona que vulgui pugui fer una petita aportació encara que no tingui diners en efectiu.
2: Doncs principalment perquè quan estàs venent alguna cosa et treien l'excusa de no tenen efectiu. Llavors se'ns va acudir aquesta idea perquè tothom pogués aportar qualsevol granet de sorra sense importar si té efectiu o no té.
0: Els alumnes expliquen que també estan rebent suport de diverses persones a través de les xarxes socials i que els seus professors estan al corrent de la iniciativa i els donen suport. Ara el seu objectiu és continuar sumant activitats i aportacions per aconseguir que el viatge de final de curs sigui possible. Una iniciativa que han posat en marxa els mateixos alumnes per intentar tancar una etapa compartint també l'última gran experiència com a grup. I marxem cap a Castellterçol perquè l'Ajuntament ha presentat oficialment el projecte Castellterçol Regenera 2030 a la convocatòria del Pla de Barris i Viles d'aquest 2026. Es tracta d'un pla ambiciós, amb un pressupost total que supera els 11 milions d'euros, del qual opten a cobrir el 75% mitjançant finançament de la Generalitat. Ens en dona més detalls en Jordi Givert.
4: L'objectiu de la proposta és transformar el poble a través de tres grans eixos: la millora urbana, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. Pel que fa a les transformacions físiques, destaca l'urbanització integral del barri del Sot de la Cleda, una zona pendent des dels anys 60, amb una inversió que ara podria ser de 1,2 milions d'euros. A més, es destinaran més de 3 milions a la rehabilitació de l'antiga fàbrica Anla per adequar-la com a equipament cultural. Albert Obrero és el primer tinent d'alcalde de Castellterçol i explicava que, tot i que la competència per aconseguir el pla de barris és molt exigent, l'Ajuntament té els recursos propis per aportar la seva part del projecte.
5: Hem presentat un projecte d'un 11,3 milions. El primer punt que hem de fer és que l'Ajuntament té aquest 25% per aportar-lo. Recordem que aquest impositiu va datar un govern amb deutes, amb una caixa buida i amb pòlisses de crèdit. Ara mateix hi ha diners suficients per poder atendre aquesta dotació que ens pertoca com a municipi. Si no, no ens podríem haver passat.
4: En l'àmbit de la transició ecològica, la partida més important és la proposta de canviar la xarxa d'aigua potable amb més de 4,5 milions d'euros per substituir el fibrociment abans de l'any 2030. També es renovarà el clavegueram i s'instal·laran noves plaques fotovoltaiques a l'Anla i a la piscina municipal.
5: La puntuació d'aquest projecte et dona el màxim de punts si tu amb una acció aconsegueixes les tres potes. I en el cas de l'Anla aconseguim les tres potes, perquè fem transformació física, fem transició ecològica i fem acció comunitària. Check-in. Ho assolim amb els tres. L'Anla, tot i que no hem pogut fer la intervenció integral que nosaltres haguéssim pogut fer amb el segon mandat, però la pandèmia ens ho va impedir, no vol dir que no vam fer res. Hem fet actuacions amb l'envolvent, s'ha fet tota la taula nova, ja està completada i s'han fet tots els tancaments.
4: I a la part sociocomunitària, el projecte preveu ampliar el gimnàs municipal del poliesportiu Joan Casanovas, l'únic de caràcter públic a tota la comarca, amb un pressupost de més de 800.000 euros per reduir la pressió dels usuaris. L'Ajuntament també creu que, en cas de no rebre el finançament del Pla de Barris, els diferents projectes que inclou es podrien abordar durant el següent mandat de manera independent.
5: Creiem que tots i cadascun d'ells són susceptibles de ser impulsats. Alguns amb més dificultats. Al sol de clar tenim aquesta dificultat de les contribucions especials. A remodernització d'aigua jo estic convençut que ho farem i clavarem, estic convençut que ho farem amb llei de barris o sense el govern que hi hagi. I jo crec que l'Atla es farà. I es farà pel gran consens que hi ha al poble per tirar endavant el projecte de l'Atla.
4: Precisament l'Ajuntament ja estudia presentar-se al Pla de Pobles de la Generalitat com a alternativa per aconseguir finançament si el projecte no acaba sent l'escollit.
0: I tornem cap a Sant Feliu de Codines, perquè com ja us avançàvem fa unes setmanes, la Casa de les Arts arranca un nou curs escolar ampliant la seva oferta formativa. I enguany, a banda de mantenir l'extraescolar d'art pels infants, la principal novetat és una activitat de fotografia adreçada als joves del municipi, unes activitats organitzades des de l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn. Una proposta que neix precisament de les demandes dels centres i alumnes del municipi. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
6: El que es va fer amb les direccions dels centres escolars és enviar-los un formulari, tant a primària com a secundària, on es va traslladar a tot l'alumnat i ells allà podien dir, el formulari el que feia era diverses preguntes sobre quines motivacions o interessos o què els agradaria fer. Aleshores, l'Ajuntament, quan va rebre la resposta de tots els alumnats dels centres, van fer com un enllistat de tots aquells extraescolars que eren o que tenien més puntuació. Aleshores, un era fotografia. Vull dir, al final, les escoles accessibles, evidentment, han de ser una mica en la línia o amb els interessos que tingui la població i també una mica alineat al que pensem que necessita, des d'una visió més tècnica, des del Pla Educatiu d'Entorn, què pot aportar aquests extraescolars als infants.
0: L'activitat està pensada per a joves d'entre 12 i 17 anys i es farà al Centre Cívic La Fonteta els dijous a la tarda, de 6:15 fins a 8:15 del vespre, entre els mesos d'octubre i desembre. L'espai s'ha triat per una qüestió logística, ja que l'activitat necessita, entre d'altres, poder disposar d'un espai en foscor absoluta en determinats moments, unes condicions que actualment la Casa de les Arts no pot oferir, ja que encara s'hi està treballant per adaptar els espais a les necessitats de les diferents activitats que s'hi volen fer. La proposta busca anar més enllà de la fotografia amb el mòbil i recuperar l'ús de la càmera tradicional perquè els joves puguin aprofundir i aprendre en aquest àmbit.
6: I aleshores és donar-los aquesta alternativa a utilitzar el mòbil com a eina per fer fotos i no utilitzar el que és una càmera tradicional. I és una mica el que farà aquesta empresa que farà aquest curs. I és donar l'oportunitat de recuperar una mica la fotografia tradicional. Ells mateixos porten la maquinària necessària i se'ls dona eines perquè aquests xavals que els agrada o que els agrada, bueno, que en general que els agrada la fotografia, puguin anar més enllà del que et pot oferir un mòbil.
0: I aquesta nova proposta conviurà amb l'extraescolar d'art per a infants d'entre 9 i 12 anys que enguany continua a la Casa de les Arts, una activitat que ja es va posar en marxa el curs passat també a partir de la demanda de famílies i de centres educatius i que va tenir molt bona resposta, fins al punt que es va generar una llista d'espera.
6: Per tant, l'últim trimestre del curs 25-26 ja van fer un extraescolar d'art, va tenir molt d'èxit, va haver-hi una llista d'espera important i el que hem decidit com a govern és que l'art ha de seguir sent un extraescolar accessible a tots els infants. Per tant, es farà aquest trimestre, es farà un segon trimestre i un tercer del curs 26-27. Uh-huh. Per què? Perquè, primer, perquè hi ha demanda, després perquè va tenir molt bona resposta i perquè veiem que és necessari al municipi.
0: L'extraescolar d'art començarà el 3 d'octubre i es continuarà fent els dissabtes al matí de 10 a 12, mentre que la de fotografia començarà l'1 d'octubre i tindrà un total de 12 sessions. El preu d'ambdues activitats és de 60 euros pel conjunt de les sessions i les inscripcions es poden fer fins aquest diumenge 27 de setembre a través del formulari disponible al web de l'Ajuntament. D'aquesta manera, Sant Feliu amplia les propostes educatives vinculades a l'art i a la creativitat, amb activitats pensades tant pels infants com pels joves, volem donar resposta a les demandes i inquietuds de l'alumnat del municipi, però també fomentant l'expressió artística i la creativitat. I parlem de Festa Major perquè els Catarres i Esbetlana seran els caps de cartell de la programació musical de la Festa Major de Caldes d'enguany sota el lema "Que no s'acabi la festa", l'Ajuntament va presentar ahir dimecres el cartell del que és coneguda cèlebrement com l'última Festa Major del Vallès Oriental i que enguany se celebrarà entre el 9 i el 18 d'octubre, dates que cobriran la Festa Major i la Capvuitada. Són gairebé un centenar d'activitats repartides per una desena d'espais de la Vila Termal en el que l'alcalde Isidre Pineda ha definit com una Festa Major XXL. Com a principal novetat en el calendari, el festiu local d'enguany s'ha traslladat al divendres 9 d'octubre, la qual cosa permetrà encetar la festa des de divendres al matí, tot i que el dijous dia 8 al vespre hi haurà la tronada inicial per part del Ball de Diables. Així doncs, tal com explica l'alcalde, la festa s'allargarà durant 10 dies.
7: Festa Major XXL, una Festa Major que hem titulat "Que no s'acabi la festa", perquè serà una festa molt llarga que començarà el dia 9 d'octubre, que serà el dia de festa local, és una de les novetats. La festa local sempre era el dilluns, però com que és el 12 d'octubre, festiu nacional, la festa local de Caldes ja començarà el dia 9 i la primera de les festes serà la festa gran, que ja serà com el tret de sortida de tot el que vindrà ben bé fins a la Capvuitada. Una Festa Major llarga, molt llarga, amb moltes entitats que s'hi han abocat, evidentment, amb tota la cultura popular, que és no només els clàssics, sinó els que donen sentit realment i sobre un pivot a tota la Festa Major, però també activitats de tots tipus, per totes les edats, evidentment hi haurà festa, fins a altes hores de la nit, especialment el divendres, dissabte i també diumenge, aprofitant que dilluns és festa.
0: A nivell musical, la programació d'aquest any vindrà més carregada que mai, ja que s'han reprogramat els concerts que van quedar suspesos durant l'Escaldàrium. I és que, més enllà dels concerts del cap de setmana, la festa estrena enguany dues novetats molt destacades. La primera, la baixada d'Andròmines, que serà el 17 d'octubre, durant la Capvuitada, organitzada pels Castellers de Caldes. I la segona, la incorporació d'una intèrpret de signes, tant als versots infantils com als adults. Ens en dona més detalls la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
8: Doncs aquesta Major d'enguany tindrem molts més concerts i molta més música que altres anys perquè hem pogut tornar a reprogramar aquells concerts que van quedar penjats, per mala sort, per l'Escaldàrium. Per tant, hi haurà més música que mai. Com a gran novetat d'enguany seria la baixada d'Andròmines, la primera baixada de llits que realment portem molt temps preparant amb moltes ganes i il·lusió perquè no deixa de ser una nova aventura a Caldes, que això és típic d'altres poblacions perquè no s'havia fet mai. I després, doncs, aquests horaris que seran molt més esponjats, ja que comencem el divendres de bon matí amb la festa gran, cosa que feia normalment al final, allargarem fins les 5 de la matinada, dissabte tot el dia, diumenge tot el dia fins les 5 de la matinada, i després el dilluns, que és dia 12, també tenim programació de tot el dia destacant aquesta diada castellera en el seu 30è aniversari i acabant amb el filat caminat, la traca final, el llum nit i pals, i una miqueta aquest fi de festa que clourà aquest primer cap de setmana, però reprenem una Capvuitada també més farcida que mai, amb un Oktoberfest, però que també recupera música de l'Escaldàrium, amb una tarda de dissabte també plena de música local, i diumenge amb l'esperada Capvuitada a la Plaça de Catalunya. Caldes. El cartell representa què és la Festa Major de Caldes. La Festa el Pal de Pagès, la Festa Major són les colles de cultura popular, les nostres entitats que fan possible aquesta festa tant de cultura popular com esportives, com de ball, com de música, i això és el que s'ha representat aquí. També amb aquest segell, aquesta rúbrica de Festa Major, perquè hem volgut donar una miqueta aquest toc personal, aquesta energia molt calderina que l'aigua termal ens fa transformar.
0: Per tant, la cultura popular tornarà a ser l'eix principal de la festa. Amb la Diada Castellera el 12 d'octubre, on els escaldats continuaran celebrant el seu 30è aniversari, Cercavila de Gegants, Correfoc del Vall de Diables, el Correbars el dia 9 o l'espectacle Nit, Llums i Pals dels Bastoners. Tancaran aquests 10 dies intensos amb la Capvuitada, que arribarà al cap de setmana següent, amb l'Aplec del Remei i la quarta edició de l'Oktoberfest. I com ja és habitual, també per facilitar la mobilitat entre veïnes i visitants i evitar l'ús del cotxe, l'Ajuntament ha tornat a posar noves parades de bus urbà entre el Tint i el Parc de Can Rius, així com reforços nocturns que connectaran el centre amb els barris perifèrics durant totes les nits de festa. Sant Feliu de Codines es prepara, després de 4 dies intensos de Festa Major, per tornar a ampliar els carrers del municipi de carbasses i productes de la terra aquest cap de setmana amb la 21a edició de la Fira de la Carbassa. La fira, com hem dit, se celebrarà dissabte i diumenge i arriba a més de 50 parades, noves activitats, propostes pels més petits i, esclar, el tradicional concurs de carbasses gegants. Però abans de parlar de tot el que hi trobarem, cal entendre d'on ve aquesta fira i com ha anat evolucionant al llarg d'aquests 21 anys. En Dani Fonoll és el president de l'entitat organitzadora i ell mateix ens ho explica.
9: I llavors van començar a cultivar carbasses, i van fer carbasses grosses i van decidir fer una fira de la carbassa l'any 2006. L'any 2006 va ser el primer any que es va fer aquesta fira de la carbassa i aleshores doncs, va ser una tradició que cada any s'engrescaven més, buscaven llavors de carbasses més grosses i cada any anaven i s'hi van començar amb carbasses de 50, 100 quilos, van continuar amb carbasses de 200, van continuar amb carbasses de 300 fins a arribar a carbasses de 700, 800 quilos. Vull dir que és
10: el
9: que és molt, molt gran, molt gran. I va ser aquesta fira, l'any 2006, va ser la precursora.
0: I és que aquest any, precisament, s'espera que tornin a arribar carbasses de grans dimensions. Algunes que podrien superar fins i tot els 600 quilos i fins i tot la participació d'algun local. Però més enllà de les carbasses, la fira també aposta per ser aparador de productes de tardor i també de gastronomia. Aquest any, un dels plats forts torna a ser el show cooking, aquest cop per part de Jan Fargas, cuiner de Les Voltes i col·laborador del Tot es Mou de 3CAT, que prepararà un estofat amb botifarra, carbassa i bolets.
9: La part gastronòmica implica que potenciïs una miqueta la cuina de tardor. La cuina de tardor, que un dels productes estrella que nosaltres estem intentant fer és la carbassa. I el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal. I, a més, en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo. És a dir, el cuinarà en si i després el repartirem entre totes les persones que hi hagin allà fins on arribi. Quan s'ha acabat, sí, s'ha acabat, no? I a més farem un fulletó que hi haurà la recepta.
0: Dissabte a la tarda tornarà al Vespreig, que l'any passat, pels 20 anys, van iniciar enguany, però fins les 10 de la nit. I el que també torna és el mojito de carbassa, amb opció sense alcohol i amb alcohol.
9: Home, l'any passat em sembla que en vam fer unes 400.
10: Sí, més o menys unes 400.
9: Uns 400 mojitos.
10: Sí. Uau.
9: I
10: a bueno, mi sense alcohol.
9: Tenir, ja, amb alcohol i sense. Hi ha dues varietats que pots fer-ho amb alcohol o sense, perquè hi ha gent que no pot beure alcohol, llavors es busca que tingui la possibilitat de tastar-lo, que és igual de bo, vull dir que no té més. És molt bo. I l'any passat va venir un grup que va tenir molta acceptació, però aquest any, tenint un compromís, no han pogut, per tant, hem optat per un DJ i ja està.
0: I tot plegat en una fira que, amb els anys, ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor, tallers, gastronomia i activitats per totes les edats. De fet, aquest cap de setmana, per exemple, hi haurà un castell de cartró interactiu per als infants, tallers, concursos i també activitats com un taller d'olivada o de pa de carbassa. Una evolució que, segons explica l'organització, ha estat necessària per mantenir viva la fira.
9: teníem que tenir relació amb tots aquests pagesos d'arreu que poguessin portar carbasses, però, per altra banda, teníem també que reconvertir. Uh-huh. I de quina manera ho reconverties? Bueno, la tardor és molt rica en productes.
11: Sí.
9: Doncs anem a fer productes de tardor, productes de la terra, i anem a reconvertir-lo d'aquesta manera, que no siguin només la fira de carbasses, sinó ens quedaríem molt limitats a el que hi ha.
0: Així doncs, Sant Feliu de Codines torna a convertir la carbassa en protagonista en un cap de setmana rodejat de gastronomia, productes de la terra i activitats per tota la família. I fins aquí l'E59 d'avui dijous 24 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Nova temporada, noves cares i un equip que il·lusiona molt, molt i molt. 8 partits de temporada, gols sense parar, tot victòries i jugadors en un estat de forma increïble. Avui en parlarem moltíssim i ho repassarem tot, com ha anat el mercat d'estiu, les sensacions, els rivals del Barça i parlarem del calendari que li ve al Barça després de l'aturada de seleccions i de les seccions. Però avui comencem una temporada amb una gran notícia pels culers de Sant Feliu. Si tot va bé i toquem fusta, torna la penya. Per tant, aquí tenim part dels integrants que faran possible la tornada de la penya a Sant Feliu i estem encantats que col·laborin amb nosaltres aquest any. Culers, benvinguts al Parlem del Barça.

0: Bona tarda, Pep, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Nova temporada, aquí dins ho tenim més ple que mai, s'ha de dir, fa goig. No sé què et sembla, a veure, la notícia de la tornada de la penya sempre és positiva, tenir un lloc, escolta, on ens podem reunir els culers de Sant Feliu per veure el Barça en companyia, sense que altra gent d'altres equips molesti, i poder-ho compartir plegats, i el Barça aquesta temporada que sembla que fa goig, per tant... Un punt increïble per tornar a començar.
1: Sí, bona nit a tothom. Molt content de tornar-te a veure, el Néstor, i una salutació també del Xavi, que segurament vindrà la setmana vinent. M'agrada molt fer ràdio amb vosaltres, com sempre dic. I sí, molt content, l'estudi fa goig.
0: Oh, mare de Déu, mai l'havíem tingut així, eh?
1: No, mai havia estat tan bé com ara. A més, coneixem a tothom, són amics de la ràdio, amics personals, amics del poble de tota la vida, per tant, perfecte. I el Barça, com deies, ha començat com un tiro. Jo avui no parlaré gaire, veig que hi ha molta gent. Ha començat com un tiro, però només dos peros.
0: Ai, que, ja comencem.
1: No. Llàstima que és massa d'hora en el calendari, que hem començat aquesta arrencada massa d'hora. I que quin mal que fa aquesta parada ara de seleccions, sí, aquí al mig, que això és terrible. Perquè toco fusta, com has dit abans, toco fusta, però de tants que tenim a fora, que no hi hi cap, serà un miracle. Serà un miracle.
0: Després parlarem de la part esportiva del Barça, que hem començat a veure com un tiro, això sí.
1: I després, sí, ha estat un gran estiu. Amb el Néstor segurament discutirem, però a mi em faltava la
0: guindeta,
1: com sempre que discutim molt, a mi em falta la guindeta del pastís, que era un jugador que a mi m'agrada molt i que no ha vingut, però bueno, ja discutirem,
0: sí.
1: Si era necessari, si no, amb tanta gent.
0: Exacte.
1: Que aquí, aviam si era necessari.
0: Segur que hi haurà opinions de...
1: Molta gent m'està fent així, m'ha dit que no.
0: Hi haurà opinions de tots colors.
1: Exacte.
0: I he de dir que amb l'arrencada de Rafinha la balança s'ha...
1: No, jo no ho pensava, sí, que... de cap de les maneres.
2: I és una frase que m'encanta, que és: jo tenia raó.
1: Sí.
0: Bona tarda, Néstor.
1: Bona tarda.
2: Que començo la temporada. Exacte. Amb aquesta magnífica frase.
0: Això.
2: Jo tenia raó. Teníem el nou a casa i no necessitàvem el senyor Julián Álvarez, que se'l poden quedar, no? I m'agrada que no hagis perdut aquest esperit tribunero que et caracteritza, que m'encanta, que fa flaire fins aquí.
1: I després volia parlar de no sé per què, amb tot això de l'estiu, aquesta gran animadversió que ens té l'Atlètic de Madrid, que no sé d'on...
0: Sí.
1: Perquè tots els clubs parlen amb els jugadors, és que no sé què s'han inventat, que no sé què... Que no
0: és l'objectiu fàcil, el Barça també, i s'aprofita.
1: Ens ataquen tots. També el de l'estelada que ha passat el xic és molt greu.
0: Sí.
1: També jo crec que és una cosa molt greu. I poder que comencem a fotre els punts sobre les is i que ens comencem a emprenyar una mica els culers, perquè ens ataquen de totes bandes, com sempre, i ara que guanyem, és que els hi cou molt, I aquest equip fa molt bona pinta, encara els hi cou més.
0: Ara, després de la tornada de seleccions, veurem realment l'equip com està, perquè el calendari que ve és dur.
1: I molt important el fet de que fitxéssim el Rory, que li hem fet, sí, això ha sigut, jo crec, el...
0: Tant de bo hi hagués hagut programa a l'estiu, eh?
1: Mira,
0: hi hauria d'haver hagut programa a l'estiu, perquè, mare de Déu.
1: Sense ell poguéssim fitxar el Julián, més que diu.
0: Potser, però no hagués quedat també l'equip. Abans de presentar tota la resta, Néstor, què n'opines d'això de la tornada de la penya? I els presentarem a tots, va.
2: No, fantàstic, si fan una penya... que cal des de fa molts anys a Sant Feliu, que tenim una penya superactiva. Jo me'n recordo el pare Romano, que feia autocars de criatures dels col·legis i ens portàvem quatre pares a quantitat de nanos a fomentar el barcelonisme, no? A veure el partit, etcètera. Sí. Me'n recordo de l'època del Paez, en la qual jo mateix vaig participar, que vam ser molt actius, no? I després això es va anar perdent, no?
0: Sí.
2: D'alguna manera. Bueno, d'alguna manera no, es va anar perdent del tot. A mi el que m'agrada, aquesta música que heu sentit, que és el barcelonista, que és de l'any 1925, 24, de les Noces de Plata, per si no ho sabíeu, l'origen. La segona part, el Dueñas, Martí Filosia, Reixac, jo tots aquests els he vist jugar. Imagineu ja si sóc gran, no? I tots vosaltres, que sou molt jovenets, doncs igual ni els heu vist. Tu quasi, cala, però... que no els heu vist, jo els he vist jugar. I tinc moltes anècdotes, l'Ignasi sap que sóc dona anècdotes, que m'agrada molt la història del Barça, que em preparo molt els temes avui. avui teniu que parlar vosaltres, però jo m'havia preparat nada menys el pla del Barça amb el nou Palau Blaugrana, les novetats que hi ha del nou camp i l'assemblea de compromissaris, que ens semblen uns temes fantàstics i meravellosos, sí, sí. Que a part de que som els millors i juguem molt bé a futbol i les noies van com a fletxes i tenim 11 senyors nous que juguen a bàsquet i la secció de handball és la millor i el hockey, sort que hi ha la secció del Barça, si no, no se la miraria ningú, igual que el futbol sala, resulta que tenim temes també molt importants pel futur i present del club.
1: Sí, sí. No? I el sobrecost de l'obra que s'està disparant, però a nivells... Tu deus tenir més apuntat que jo,
2: sí, jo
1: però a nivell estratosfèric.
2: Sabeu que sóc un pobre jubilat que només sap que escriure i estudiar coses i tal, pues resulta que, clar, hi ha temes que s'han de tindre en compte, no? Hi ha unes millores del nou camp que han augmentat molt els costos. Una construcció de pàrquings a la zona lateral, incrementar els assientos VIPs en 9.400. Per què es fa això? Perquè necessitem entrada de calés. S'ha canviat l'angle d'inclinació de la tercera graderia, sí. Això val molts calés. I intervencions a la segona graderia, teníem previstes 800 extres, i són 3.200 reals, vull dir, clar, tot això. Per això es van demanar els 300 milions
1: extras. Ah, de fet, l'Assemblea s'han demanat 400 milions.
2: Que ha estat aprovada. No?
3: Parlant del Camp Nou, és oficial que serà la seu de la final de la Champions d'aquí dues temporades, per tant, això estaria bé. El Barça, home, juga una final de Champions a casa seva.
1: I no sé si és veritat, o ens beneficia o ens perjudica, bueno, a gent li agradarà, a gent que no, el Jordi Basté diu cada matí que la final del Mundial està entre el Camp Nou i Casablanca. Cada dia ho diu.
3: Bueno,
1: no sé si és veritat.
3: Com a repercussió mediàtica està bé, sabem el que implica
2: tot,
3: també.
2: Tot això tant. Està de fàbula, ens fa estar en el planeta Tierra, ens posen en el mapa, ens donarà calés o no, que no ho sé. Jo sóc molt crematístic, penya? Vull dir que jo vaig a la pela perquè hem de salvar el club com sigui. Se salva a base d'euros, no a base de cridar a la grada. Oi, som els... No, tenim de mirar les comptes, no? Tot això està molt bé, però jo el que vull és que es compleixin els plaços.
1: Oh, clar.
2: Vull que el gener del 28 tots estiguem sentats, els que tinguem assento ben assentats i coberts, ben coberts.
1: I això ho vaig pelut, eh?
2: I si tenim de tornar en el Lluís Companys, que sigui d'una manera...
3: més ben organitzada.
2: Elegant, més organitzada. Diguéssim, sí. Elegant i organitzada.
1: Home, però tornar i tornarem segur, jo crec, eh?
2: Seguríssim.
3: Sí, ja està confirmat.
2: Seguríssim.
3: A veure, que si no se'ns allargarà. Tenim per aquí el Jofre, el Fran, el Cala i el Litus... la tornada de la penya. M'agradaria, qui vulgui, que m'expliquessi una miqueta com va sorgir la idea. Com va sorgir la idea, quan vau començar a parlar de la idea, com, el motiu... Explica'm una miqueta.
4: Bueno, doncs, amb el Jofre ja fa potser una temporada.
2: Tu ets el...?
4: El Fran. Bona tarda. La temporada passada ja ho parlaven, mirant el partit un dia els dic, ara hem d'obrir una penya, i amb el Cal també ho havíem parlat. I al final, bueno, anar parlant, anar mirant, aviam què fem, què costa, quins requisits en demanen, i anar xerrant, anar mirant, i al final ara ens trobem en el moment de que, ostres, ja comença. Ja comencem a fer papers...
3: Us heu posat en contacte amb el club, ens heu comentat abans.
4: Sí, sí, sí. Ens hem posat en contacte amb el club i des del club estan contents. Deien que feia molt de temps que no sabien res de Sant Feliu.
5: Que ens trobaven a faltar.
4: Sí. I, bueno, de fet, amb una de les persones d'allà del departament de penyes, bueno, li va fer especial il·lusió perquè estiuejava de jove a Clar. Sant Feliu de Codines. I dius, bueno, mira, saps sí. Que maco. I res.
3: De moment, sí. Sou els de la idea, sou tots aquí, si no estic més sí. O menys, no? Tots sí, aquí.
4: Hi ha algun altre més.
3: Vosaltres quatre. Sí. Heu contactat amb moltes persones que estiguin disposades a venir a la penya, perquè és una idea que, clar, quan es va tancar al final, sabia greu perquè tots havíem anat alguna vegada a la penya que estava plena a vessar i al final veure com un projecte així s'acabava sap greu, i per això abans de començar-la, si heu contactat amb gent de Sant Feliu, de qui estaria disposat a venir, si creieu que estaria plena, quina és la idea que teniu de penya?
5: De moment tenim un grup de WhatsApp que hem anat fent de parlar amb la gent. Tu vols venir? Sí, sí, m'encanta la idea. Vine, o sigui, vull venir, vull ajudar, vull, em comprometo a ser-hi. I és això, és anar parlant amb la gent del poble i trobar-te un...
3: Quina sensació teniu?
5: De revolució.
3: De gent del poble.
5: De revolució. De dir, total, ostres, ens faltava...
3: Que hi ha ganes de...
5: Sí, sí, sí.
4: Ens van parant, pregunten... sí, s'interessen. Sí. Vam fer un Instagram, també.
5: Tu trobes una persona, tu, que estem mirant d'obrir la penya. Va, jo us ajudaré, us animaré, el que sigui, saps?
3: Sí.
6: Jo tinc, bueno, Escolitus, si sí, em coneixeu. Sí. Que, com ha dit el Néstor abans, jo, els meus pares havien portat la penya al Barça quan hi havia el Romano i companyia, jo anava allà, com ell havia dit, jo havia anat amb els carnets del Miquel Romano, m'havia portat ell i jo de petit.
2: Una gran persona.
6: Una gran persona,
2: i tant. Sí, eh? Tinc un gran anat, record.
6: I havia també ja a haver partit al Barça, gràcies a ell. O sigui, el primer que vaig anar al Camp Nou va ser gràcies al Miquel Romano. I quan m'ho van dir el Jofre i companyia, hòstia, com volem tornar a obrir la penya al Barça i tal, doncs jo vaig dir, hòstia, doncs, tot el que pugui ajudaré, perquè Sant Feliu necessita una penya del Barça. Perquè ara els meus amics, per exemple, diuen on anem a veure el Barça? O tens el cas del el Movistar, un catxarro d'aquests, o no pots. El Macià, per exemple, que anava sempre a la penya del Barça, diu, pues jo vindria cada partit, em faré soci. Tinc diversos amics que es farien socis. Però no només per veure el Barça masculí. Per venir a veure el Barça masculí, el femení,
3: seccions,
6: el handbol, el bàsquet, tot. Ja sé que el Pep és antiseccions, ho dic perquè m'ho ha dit moltes vegades i ho ha posat al Facebook. Per molt que digui que no, però que el Barça no és només el masculí. Ja, té molta, ja sé que és el que dona més calés, eh? Però que hi ha molt suport. I ara amb el femení que hi ha les noies a darrere, hi ha molt boom i... No dic que obriríem la penya, però ho hem de gestionar perquè la gent vingui.
5: I tenim la sort aquí a Sant Feliu que hi ha gent jove que és malalta del Barça. Són malalts al cap. O sigui, pensen en el Barça, estimen el Barça... Tot amb el Barça. I replegar aquesta gent jove...
2: Sí, tinc una casa de malalt.
3: Mirar el futbol en companyia, també, perquè companyia. És això, haver de mirar-lo sol a casa o haver-te'l muntat tu a casa, que pots portar tres amics, quatre amics, no és el mateix. I la sensació que hi havia la penya d'abans, el que recordo...
7: De sempre, bueno, de quan hem arribat aquí a Sant Feliu, que el meu pare també sempre ha estat allà volcat amb la penya, he anat a veure molts partits, he pogut anar a Roma gràcies a la penya, que hem...
3: Jo vaig anar a Berlín també, gràcies a les entrades de la penya, clar.
7: Llavors, veure un partit amb... Bueno, quan perdem ens abracem tots i quan guanyes poder gaudir amb una penya plena no té...
3: Amb culers de totes les visions, també, al final. El típic tribunero, com el que tenim a la gàbia, però també el típic que sempre està...
5: Avui perdem.
3: Clar, exacte. O hem marcat massa d'hora, ja es diu això, però... que també està bé, escolta, tenir un espai on poder compartir també el sentiment barcelonista entre tots.
1: I hi ha partits aquests grans que...
3: És maco viure en companyia.
1: Però jo estic d'acord amb el Litus, que ara el Barça és molt més... en sèrio, no és només el futbol masculí, vull dir... I també és maco veure una final de handball o un partit de Final Four de bàsquet amb gent...
5: Ja està fent de tribuner.
3: Final Four al bàsquet, cuidado, costa.
2: Fa molts anys, que és multisecció.
1: Però a mi m'agraden tots els esports.
2: Secció de bàsquet fa 100 anys aquest any, eh? Vull dir que
1: 100?
2: Fa anys...
1: 100?
2: Sí, fa anys, que estem, diguéssim, sent multisectoriales, d'alguna manera.
6: És clar, tenim 12 o 13 seccions molt importants,
2: No, nosaltres som el... I ho sabeu.
3: És el club poliesportiu que mou Catalunya, realment.
2: Que té més copes d'Europa.
6: Sí, sí. 50.
2: D'esports de debò. Perdoneu l'expressió. Clar, ens guanya el CSK de Moscú perquè té patinatge artístic per parejas, patinatge femenino, patinatge masculino. Clar, jo dic de...
6: Els quatre esports grans.
2: Handball,
7: esports en equip.
3: Futbol sala, futbol.
2: Bueno, doncs sí, tenim 50 títols, cosa que... no ho pot dir ningú i ja està, sí. I aquí estem, no?
7: I els que tenim són lluitats, perquè n'hauríem de tenir més, però són lluitats tots.
2: Això, diguéssim que la duda ofende, és com l'Emili, no? Valor se le supone, no? Mm. És clar, evidentment, no? Els nostres títols sempre són més suats que altres, però que altres clubs. Però bueno, millor per nosaltres, no?
3: Sí. Jo també tinc aquesta sensació que deia el Jofre, el jovent que vol anar al Barça... que ara jo també, escolta, últimament molts amics de... Escolta, on hem de mirar el Barça? Acabem anant a casa meva, a casa d'algú per mirar-ho.
1: Sí, és veritat.
3: Si pot omplir també de gent jove, també al final, escolta, és una que és molt positiu.
5: No sé si farem foc nou o foc de línia, però ho acabarem cremant tot. O sigui, serà la revolució del poble.
6: Sembla el meu correfoc, però gran, no?
2: Espero que hi hagi 100%. Una secció de gent assenyada que va mamar els anys 70 i 60 aguantant la bandera, clar. Que no, diguéssim, no tenim aquelles explosions tan característiques del jovent.
7: Però bueno, jovent que estigui pel Barça, en sempre n'hi ha hagut.
3: Sí.
7: Jo he sigut un nen petit, el meu pare era àrbitre i em portava al Camp Nou des de... Jo he vist jugar a Maradona, he vist a Schuster, a... tota aquesta penya de Moratalla, Rojo, Calderé, Clos...
6: Vaya.
7: Jo era un nen boig pel Barça.
3: Sí, sí.
6: L'Urruti t'estimo.
7: L'Urruti t'estimo, el meu ídol.
3: Si tot va bé, quan creieu que podria estar la penya disponible o no? Quan creieu que començaria? On ja seria potser tirar...
4: On ja es tira de mala massa de moment. Però i una data en concret no podríem donar, perquè ja des del Departament de Penyes diuen que és un procés lent i hi ha molta documentació que emplenar.
6: Bueno, des d'aquí demanem que si algú té un local disponible a s'equipa...
3: A Sant Feliu.
6: A Sant Feliu, evidentment a Sant Feliu, pues que parli amb nosaltres. Perquè, clar, el local és el més important de tot.
3: Teniu el compte d'Instagram, per tant, si algú vol posar en contacte amb vosaltres. Que va com un tiro, de fet.
7: Va com un tiro,
3: no sé quants seguidors teníeu, però...
7: 500 seguidors.
3: I quan fa que el veu obrir? No fa tant?
7: Dues setmanes?
4: No tant.
7: No tant?
5: Una setmana.
7: Una setmana. Abans de Festa Major.
3: Clar.
7: Sí, jo crec que abans de Festa Major.
3: En una setmana?
5: Sí, sí.
3: Per això, això, per tant, sí.
1: 538.
3: 538 seguidors.
2: Buscareu els socis de Sant Feliu, els socis del Barça, perquè s'animin...
6: Bueno, jo crec que el primer que hauríem de començar també és buscar els antics socis que hi havia fins ara.
2: No, els socis del Barça.
6: Bueno, els socis del Barça, sí.
7: Sí.
6: De...
2: Els antics socis de la penya, molts bueno, no hi són.
6: De la penya i de, que siguin socis del, del club, perquè també, també és un dels requisits, t'ho pot explicar el Fran, sí. Que ens demana al Barça.
3: Un mínim de socis que siguin socis.
2: El 25%. Aquest és el gran problema que hi ha. Que aleshores et demanen un requisit. Evidentment,
6: crec que era un 25%.
2: El president ha de ser soci.
5: Jo fins ara era simpatitzant.
2: Ja,
5: mai
2: ja.
5: M'havia fet soci.
2: Uh-huh.
5: Tenia els carnets de la meva família, per tant no em calia fer soci. Ara estem parlant d'una cosa que anem en sèrio, tots tres, i tots tres ens hem fet socis.
7: Sí.
5: I el Litus, em sembla, oi?
6: Jo encara no, però m'ho faré. Sí, sí. Ho vaig ser uns anys, però...
7: Jo ho he estat 14 anys, me'n vaig, fer, me'n vaig desfer el 2017 per el que va passar amb el partit de les Palmes i me n'he tornat a fer perquè potser aquella junta no em representava però el Barça mai ha deixat d'estar latent dintre meu. Vull dir, és que no puc anar en contra els meus colors.
2: És una penalització. Jo he sigut molts anys soci sense seient, no? Molts. I ara ho soc amb seient perquè va haver... diguéssim, el tema de Lluís Companys. Explico aquesta petita intimitat i meva, no? Ja som 151.787 socis el juny passat.
5: Ara 156.000.
2: Vull dir que...
3: Quan les eleccions, sí, sí.
2: Ostres, és un club amb molta força i que la gent, evidentment, es fa soci per vocació, per després poder opinar.
7: Sí.
2: És molt important, perdoneu, ara no us foto aquí la xarla de l'abuelo, però és molt important que gent com vosaltres, que penseu diferent a mi, tingueu accés, probablement, tingueu accés a votar, tingueu accés a les decisions del club, tingueu accés a el que diuen les assemblees de compromissaris.
7: Aquí està més difícil.
2: És molt difícil, sí. Això. Però, ostres, jo no vull renunciar a la gent en...
3: Al final el Barça és això,
2: perquè
3: també.
2: El Barça és molt, molt, molt plural, no? No sí. Deixeu de ser socis.
7: No, no.
2: Un esforç de pagar el carnet.
7: I ha de ser més dinàmic i tothom ha de tenir... Com tot evoluciona, doncs el jovent ha de tenir la seva veu.
2: No, i tenim de tindre crítica constructiva, naturalment, perquè per dir la porta, no sé què, doncs, escolta, queda't a casa teva. Almenys reacciona i escriu i dius això va bé i això va malament, això no m'agrada i això no m'agrada, no? Però suposo que una penya com la que voleu formar serà capaç de fer.
3: Sí. Esperem a veure si pot estar disponible la penya aquesta temporada. A veure, estaria bé. Encara que siguin que és lent... Esperem.
5: Vam comentar, perquè ens vam reunir amb el Miquel Palau, aviam què podíem fer, què ens deixava.
2: És perico,
5: És molt perico.
2: Ah, vale, vale.
5: De fet, em va dir...
6: Però va dir que faria soci,
5: Estic molt content que vinguis a obrir la penya de l'Espanyol, em va dir.
2: El que fa la política. Bueno, deixem-ho.
5: Total, algun partit al Cívic potser caurà abans de no ser res.
3: Clar.
5: O sigui, per fer coure l'olla...
3: A baix,
5: allà on ens deixin.
2: Ja
5: seria l'hòstia.
3: Buscar un espai, no? Buscar espai.
2: Ja s'havia fet a les penyes anteriors, en els Barça-Madrid.
6: Sí, correcte.
3: Jo me'n recordo veure...
2: Una macropantalla.
3: Jo me'n recordo veure una semifinal Milan-Barça, el primer partit que recordo veure jo de... Un dels primers partits de Champions important, el gol de Juli, a San Siro.
2: Exacte, sí,
3: el vaig veure al Centre Cívic. Amb moltíssima gent, jo recordo la sala plena.
7: I un Barça-Madrid i algun partit de Champions també n'havíem fet, amb el Paed en aquella època.
2: Sí, sí, havíem fet una moguda allà impressionant. Sí.
5: Doncs la intenció és aquesta, és fer com amics del Barça, però per començar a moure la gent.
7: Clar,
5: per agafar socis, per agafar, perquè la gent s'acostumi a venir, una mica de tot, per començar a coure l'ambient.
2: I tingueu present el tema de la financiació, eh? I el temps,
5: sí,
2: i qui s'hi dedicarà, i qui no s'hi dedicarà, i els horaris.
7: Correcte.
2: I això no diu res, però a mi em sembla superimportant.
6: No, però
3: al final és el que va, una mica el que va provocar el final de la penya en el seu primer moment, no? Que al final ningú va voler seguir tampoc com a junta, es va veure que estava tot una miqueta mort, per tant, això s'ha de tenir molt en compte.
7: En aquest sentit, ara tot és una mica embrionari perquè hem començat, doncs, això, 4 o 5 col·legues amb una idea, hem parlat amb el club, hem fet les primeres passes, estem esperant, ja tenim una mica de gent amb un grup, ens hem de començar a reunir tots per veure com fem, i és això, no podem ser 2, 3, ha de ser un munt de gent que apoyi, que doni suport i...
2: Però tu fes un pla de negoci, creu-me.
7: Sí, no,
2: perquè,
7: totalment.
2: Per exemple, una persona com a mi, tot el que has dit és collonut, però és fer volar coloms.
7: No,
2: ara
7: abans...
2: explica'm com traurem la pasta, com anirem, com pagarem el lloguer, com pagarem les begudes, com pagarem això... com pagarem la pantalla, com pagarem el Movistar, m'ho
7: abans
2: expliques,
7: de fer...
2: o potser jo també te dic idees, no?
7: Ah, oh, s'accepten.
2: I començarem a convèncer gent que potser us mira amb una mica de recel, no?
6: Home, que
2: és... Permeteu-me que sigui l'abogat del diable que ho acostumo
6: a No, però és que totes les idees són bones, i si algú vol venir i ens vol aportar idees de fer coses...
7: Però està clar que abans de fer el primer pas... ens hem sentat i hem pensat
2: que sí,
7: com ho podem fer.
2: Té molt valor.
7: Això és molt car, el Movistar és molt car, el lloguer és molt car. Bueno, què podríem fer? Bueno, tenim converses, tenim...
3: Buscar alternatives, no?
7: Hem buscat alternatives, hem... Bueno, ens tirem a... ens hem tirat a la piscina perquè volem una penya aquí i ens en sortirem.
5: I si el primer partit dius fem botifarres, pues si guanyem 600 euros, ja són els primers 600 euros que tenim per començar a arrencar-ho tot.
2: Home,
5: que després fem loteries. Loteria de Sant Jordi.
2: Home, sí.
3: El que sigui, clar. Clar,
2: sí. Això, evidentment, però... No sé si m'hi he explicat o he sigut massa vehement, que no és el meu estil, però no és la meva intenció, no? Però sí, intento ser de tocar de peus a terra. Jo sé com... Desafortunadament, com es mou aquest món. I sempre es mou de la mateixa manera. Vull dir, podem tindre molts bons sentiments...
6: Però si no hi ha calés...
2: Però si no hi ha calés, la Creu Roja no funciona. Ja us ho dic, és la ONG més important del món. Si no hi ha calés darrere, que posen els governs, etc, no funciona.
6: Bueno, el Pep segur que va a una casa que no la fa servir, podem anar a veure partits.
3: Abans heu comentat que...
1: Sí, tots són calés, exacte. Si pagueu molt, doncs... Pues...
7: Ja en parlarem, llavors.
3: Abans de començar el programa, que el Barça no respectava, entre cometes, l'antiguitat de l'anterior penya, que això vulgui dir no sap greu, perquè la penya es va fundar l'any...
2: 76.
7: Fa 50
3: anys.
5: És igual que la de Caldes, que fa 50 anys aquest any.
7: Suposo que una miqueta deu ser pel tema de l'antiguitat, que si tu... de l'antiguitat. Si ara refundem la penya, és la mateixa i té la mateixa antiguitat, només fer-te soci tu pots anar a comprar entrades. I el Barça el que no vol és això, perquè tu has de ser... com a mínim 6 mesos d'antiguitat d'una penya per poder accedir a comprar entrades. Suposo per no tenir aquest merder, diuen, ei, no podem. Estic d'acord amb el Néstor que podem anar allà, trucar a la porta i dir, ei, no comprarem entrades en 6 mesos, però vull l'antiguitat. És un...
3: Sí que us agradaria, per això, tenir coses que hi havia a les anteriors penyes en el local i tot això, perquè m'heu comentat abans que hi havia coses guardades a l'Ajuntament, o...
7: Tot el que sigui de la penya
3: sí.
7: I que pugui estar és de la penya, pertany a la penya, i tot el que estarà allà i estarà per aquí...
6: L'Ajuntament va guardar coses, perquè jo me recordo que jo estava a la penya quan van tancar, hi havia l'Eloi de Nortes, el president, i la gent de l'Ajuntament, que sé que hi havia el de los Paes també, i algú, i va dir que hi havia un lloc, que ara no em diguis on està... que van guardar coses de la projector i altres coses de la penya d'abans.
3: Tot això que es pugui aprofitar.
6: Tot això
7: si es pot aprofitar, doncs benvingut.
6: Clar. Com ha dit abans el Viusà, hi ha l'escut aquell que hi havia ja, que fa molts anys que hi ha sigut, que si no recordo malament havia fet el Taret, crec. Que és molt guapo i tot això s'ha de recuperar. Bueno, és històric.
3: Identitat de la penya.
5: Ja que has dit el nom de l'Eloi, des d'aquí agrair també, perquè li hem anat preguntant molt a l'Eloi, al Fran Nuevo, als antics de la penya del Barça, doncs agrair la paciència i l'estima que ens han donat per arrencar-ho de nou.
3: Si s'ha de molestar el meu germà gran també, però alguna cosa ja el molestaré.
5: També vam parlar de la festa major, però clar, la festa major no està...
3: No estàs per negocis.
5: I hem de quedar-hi també.
3: Sí.
5: Jo també hem quedat amb el Ramon Alemany, bueno...
3: Clar, gent que al final ha mogut la penya durant tant de temps. A veure, tancarem una miqueta això de la penya, si us surt alguna cosa, nosaltres encantats. M'agradaria preguntar-vos, pel Barça actual, òbviament, estem ara en primera aturada de seleccions, em sembla que és l'única aquest any, Pep, si no estic equivocat, que la temporada passada en vam fer com tres de petites.
6: Més i que veia una altra.
3: Només n'hi ha dues, doncs.
6: Sí, només hi ha dues.
3: Les dues anteriors s'han fusionat en una de tres setmanes. Sí. Abans deies, Pep, que és una... Parlant malament, és una putada que hi hagi aquesta aturada tant d'hora, perquè ara el Barça va com un tiro. Són 8 partits, més de 30 gols a favor, tot victòries. Rafinha porta 14 gols. Arriba l'aturada. Després de l'aturada, et toquen ja els bitxos grossos. Et toca PSG, et toca l'altre partit de Champions contra el Galatasaray a fora. Sí. Et toca el Madrid, et toca el Betis. No sé si venia...
5: Atlètic de Madrid...
3: Atlètic de Madrid, una mica més enllà. Villarreal era, potser?
6: Sí, ve a tocar.
3: Villarreal, venen els partits importants, ara Pep, però veus l'equip bé, això sí.
1: Home, jo estic...
3: El més pessimista l'ha de veure bé.
1: No, estic al·lucinant. Vull dir, és el millor inici de temporada, em sembla, de la història del Barça, no sé quants anys fa, i no m'ho esperava gens.
3: Sí, estic, no sé si el Néstor s'ho té apuntat, però des dels anys 50 o així, sí, el Barça no comentava.
1: Molt optimista, estic molt optimista.
2: De l'any 51 o 52.
3: Sí, sí, no? El de les 5 copes, pràcticament.
2: El de les 5 copes, correcte. Aquest Barça tan històric que no s'havia fet i produït una cosa similar. El que passa que jo crec que el nivell de joc que ara exhibeix el Barça...
3: Creus que no el pot aguantar?
2: No ho diu la gent del Barça, no ho diem nosaltres, no? Ho diuen gent tan qualificada o no. Com a entrenadors i tal, que diuen que juguen a un altre esport, no? Juguen a una altra cosa. Realment, menys moments puntuals de partits...
3: No has patit en cap moment. Els entrenadors rivals, és el que deies tu...
2: Un moment amb el Rayo Vallecano, que estaven més a prop, sí, del 3-3, sí, que del 2-4, no?
3: Sí, sí.
2: O contra... Qui més va ser? Contra
3: Sevilla.
2: Contra el Levante. El Sevilla i tal. L'altre que jo he vist... M'ha semblat bastant estratosfèric, no? Bastant, sí, estratosfèric.
3: Bueno, deies dels entrenadors, Cesc Fàbregas.
2: Cesc Fàbregas.
3: El Simeone. Cholo.
2: Cholo Simeone.
3: El del Sevilla, també.
6: El Sevilla, abans de jugar, va parlar molt bé del Barça.
3: Abans i després. No sé quina visió teniu vosaltres.
6: Que jo crec que són els altres equips que diuen, hòstia, ens ve el Barça.
2: Hi ha una declaració del Rodri, del segon Rodri de la història del Barça. N'hi ha un primer. El segon Rodri de la història del Barça, que diu que la clave és el senyor que fa el físic, no? Que va arribar i li va fotre una matxacada com no li havien fet.
5: Que volia marxar,
2: mai,
5: saps?
2: No? Que diu, hòstia, on t'he arribat jo, això no ho aguantaré, etcètera, etcètera.
3: Sí,
2: no?
3: Sí.
5: Jo...
2: Digue'm, per favor.
5: Per mi hi ha una jugada que ho defineix tot, que és la minut 90 de Adeyemi. Contra el Racing. Que recupera la pilota a minut 90 guanyant 6-1.
3: Ara sí.
5: Guanyant 6-1, què vols anar a córrer un sprint a tres quarts de camp?
2: Bueno, minut és que 90. El Adeyemi és un senyor que...
3: Parlarem dels fitxatges,
2: sí, sí. Que corre a 36 per hora.
5: Més que el vol, no? Deia?
7: Les noies porten fent això molts anys.
2: Fa 50...
7: 7-0, 8-0 i al minut 90 anar a buscar el nou. Ho porten fent molts anys.
2: No, abans del Pere Romeu... No compareu les noies amb els nois, per favor. No facis aquest error. L'actitud, no. La que vulguis, però les noies entrenen i els nois competeixen.
7: Bueno,
2: les noies entrenen per la Copa d'Europa igual que el handball i els nois competeixen.
3: Per la diferència del rival, vol dir?
2: Home, per la mort de Déu, no sé si veieu el futbol femení, però...
7: Clar que el veiem, però el fet de que corrin des del minut 90 i t'ho fan igual amb futbol, un partit contra l'Eibar que amb un partit contra el City.
2: Perquè coneixes el que jo penso, és un error de mides. El camp ha de ser més petit, les porteries més petites i la pilota ha de pesar menys. I així ens gaudirem d'un esport real. Ara no gaudim d'un esport real. Gaudim d'un esport que el volen fer noies i està pensat per homes. I físicament no som iguals. Bueno. I jo sóc molt favorable a que les noies facin esport, competeixin i guanyem lligues i copes i el que vulguis. Però resulta que el campió d'Europa de la Lliga i de tots els títols de l'any passat, ahir eren 2.400 persones amb un estadi de 6.000. I això ens tindria de fer reflexionar. Ja sé que tots estem emocionats amb això, però jo no hi vaig anar-hi. Ni penso anar-hi en tota la temporada, sincerament.
7: Això són opinions. Jo penso que el tennis no crec...
2: Evidentment, però tornem...
7: El tennis no fan la pista més petita.
2: No et faré la trampa de dir-te, però quin número de soci tens? Perquè ja sé que no ets soci, no? Ara mateix.
7: Sí, soc soci.
2: Aleshores, sí que ets soci, però molt nou. Però et vinc a dir, no et faré aquesta trampa, però clar...
7: El número de soci no importa, tots els anys que porto...
2: Jo crec que importa i molt, però bueno, és igual, això són detalls, no? Però bueno, perquè els que ens hem sacrificat pagant la quota sense asiento, som uns quants, eh? I els que hem anat a aguantar el Lluís Companys quan tots els altres no van voler anar, que vam ser 17.000, dels quals 10.000 érem de la llista d'espera del seient, també tenim una certa satisfacció de sacrifici. Eh? Vull dir, no ens traieu el mèrit. No banalitzem el que no és banalitzable.
7: Jo no t'he dit...
2: Per un altre costat, em sap molt de greu el tema de les noies, no? Perquè ens amb calçador, ja el fiquem amb calçador, però, ostres, no hi ha manera... Ah, és una secció que es paga els gastos. Això...
6: Però jo...
3: És l'única del club, realment,
6: eh? Jo, el futbol femení, jo crec que si... Jo miro molts partits per la tele, evidentment, però si no interessa, no té el boom que té, és perquè els clubs no els interessa. O sigui, l'únic club que aposta és el Barça.
2: Exacte, el Barça ja no pot apostar
6: club.
2: Més, eh?
3: Espanya, sí.
6: No, no,
3: sí,
6: Espanya, sí, perquè tu et mires la lliga de primera F,
2: perquè, clar.
6: I Iberdrola, crec que es diu, si no l'he xerrat, sí, sí. O, si hi ha 18 equips, 16 són equips de primera divisió espanyola. I per què no inverteixen en el femení? Perquè no els interessa el primer Madrid. El Madrid va comprar el puto Tacón, amb tot el respecte, però no inverteixen. No diuen, oh, Tacón... I... Bueno, no interessa. Ni l'Atlètic de Madrid fitxa, ni l'Espanyol, ni el Llevant, perquè tots són equips de primera divisió, eh? Però no els interessa. O sigui, el femení no els interessa. L'únic que els interessa és el Barça.
2: És molt difícil, és molt difícil fer unes inversions quan tu tens una prioritat manifestada i clara. La prioritat del Futbol Club Barcelona és el primer equip masculí. I subministrant el primer equip masculí el suficient per poder mantindre el rest.
3: Al final també, ara jo vull dir només un punt, al final els gastos d'una secció et computen també amb el gasto de salaris de la primera plantilla del futbol
6: sí,
3: masculí, per
6: el
3: tant
6: play,
3: tots estan
6: play.
3: Aquí fent mans i mànigues sí, per mirar de no comprometre el pressupost ni el límit salarial.
6: I per això a vegades m'estic amb el Pep Acosta, que a vegades diu, hòstia, fora seccions, perquè si ja no guanyes la Lliga de Handball o la Champions, ja fora seccions. Tio, és molt complicat guanyar la Lliga de... La Lliga espanyola no, però la Lliga europea, o sigui, la Copa d'Europa de Handball, és molt complicat. I el hockey, perquè hi ha equips alemanys que són molt poderosos. Sí, sí. A hockey tens els equips portuguesos. O sigui, el Barça no pot competir amb aquests equips perquè no té els calés suficients, perquè té 12 seccions a dalt de tot.
3: Els has de destinar o no els has de destinar?
2: El Barça és obligat que competeixi.
6: Sí, no, competir sí, però guanyar, no pot guanyar-ho tot.
2: El futbol sala el van reconvertir en un dels millors equips del món
6: sí.
2: perquè era un fracàs constant.
6: Sí, i abans ara baixar segona i...
2: Pues ja està.
6: Però bueno...
2: No podem permetre'ns el luxe de que una secció tan premiada com el bàsquet estigui en una circumstància que no sigui privilegiada.
7: I el bàsquet femení tampoc és bàsquet, perquè també hem deixat perdre un equip que va pujar de categoria, que no va assolir aquella categoria per diners,
2: sí, però
7: va pujar
2: al
7: cap de dos anys, va guanyar per anar a Europa i es va vendre la plaça i se'l van carregar perquè no hi havia pressupost. S'han carregat el béisbol. Hi havia un equip de béisbol històric.
2: Ah, era amateur. Això no ens perjudica el
7: però estava.
2: Tenim un equip d'atletisme, tenim un equip de rugby. Tenim moltes seccions. Tenim una secció de veterans. Clar, tenim moltes seccions.
8: Que ens cobraven una barbaritat, eh?
3: Els Legends.
2: Sí, sí, sí.
6: Això.
3: No me'n recordo quan demanava...
6: Això dels Legends!
3: Mare de Déu. Per venir pel centenari del Sant Feliu.
6: Aquí hi havia una màfia, eh?
2: Has de fer un sumar-restar que cobraràs d'entrades i que et cobren ells. Sumes i restes, i si et surt menys no val la pena, i si et surt blau, no? Pues sí que val la pena, depèn.
3: Jo... Sí, tenia preparat una cosa... una pregunta, que repassarem a final de temporada. I m'agradaria que em diguéssiu, perquè ho vam fer la temporada passada també, què creieu que guanyarà el Barça aquesta temporada? I jo m'ho apunto avui, 24 de setembre, es queda aquí apuntat, i a finals de maig, com la temporada passada que vam acabar el 28 de maig, des del 28 de maig fins avui ha passat moltíssima cosa, per exemple, que el Mourinho és entrenador del Madrid, que no hem comentat.
2: Sí.
3: I això no ho vam comentar el 28 de maig passat. 24 de setembre, avui jo m'ho apunto, ho repassem al final de maig. Què creieu que guanyarà el Barça? Pep, et pregunto tu primer i fem la volta.
1: Jo crec que guanyarà la Lliga Espanyola,
3: vale,
1: la Supercopa d'Espanya,
3: vale.
2: El Gamper ja l'ha guanyat, no?
1: I...
3: Copa sí?
6: Deixa'm mirar la posta tribunera que vas fer.
3: La Copa no. Què creus? Copa, digue'm la ronda, ja tant per tant.
1: La Copa...
3: Que perdem la final, no? Contra el Madrid.
1: La Copa... Jo crec que el Madrid guanyarà la Copa i la Champions la guanyarà...
3: A quina ronda estarem de Champions?
1: A semis.
3: Semis de Champions, vale.
1: Jo dic que la guanyarà el Bayern de Múnich aquest any.
3: Semis de Champions. Néstor, què creus que guanyarà el Barça?
1: Sí, en conclusió guanyarem Lliga i Supercopa d'Espanya.
3: Lliga i Supercopa.
2: tots els que estem aquí ens veurem al Metropolitano animant el Barça a la final.
6: Ole, tu. Sí. Jo també ho aposto. Ja
3: per tant,
6: i guanyarem.
2: Ja està.
3: Champions?
2: Guanyarem, probablement. Perquè un cop juguem, doncs pues anem a guanyar-la, no?
3: Què més?
2: Lliga, Copa... Què més juguem? Supercopa?
3: Per tant,
2: algun partit amistós també guanyarem.
3: Triplet més Supercopa, eh?
2: Home, visto lo visto fins ara i veient els rivals directes... Ostres, ni siquiera els anglesos. L'altre dia vaig veure l'Arsenal, em va decepcionar molt.
3: El PSG està fluixet.
1: L'Arsenal sempre juga així.
3: El PSG està molt fluix, veurem ara després de la tornada.
1: Sí, ojo,
3: el PSG. Perquè la Champions és diferent, eh?
2: Després fa una rebullida, eh, els equips.
1: Sí.
3: El PSG de Ferran Torres, que clar, primer programa de la temporada s'ha de comentar.
2: I el Liverpool de
3: la venda de Ferran Torres.
2: El Liverpool de l'Araujo, també.
3: Aquí, comentant.
8: Hem tret una espina.
3: Exacte.
1: I tant.
3: Litus.
6: Tot.
3: Tot. Triplet més Supercopa, també.
6: Doncs quatre.
2: No
6: val
2: copiar, Litus. No val copiar.
6: Mal, però ja ho tenia. Aviam, jo sempre dic que ho guanyarem tot. Però és que, a part, veig que el Barça aquest any il·lusiona i van a totes.
2: Aquest és el tema.
6: Cala, poder il·lusiona tot, i van a totes.
7: Tot.
3: Tot?
7: Sí. A més, a la Lliga no tenim rival perquè...
3: Aquí ens fotrem una hòstia tots, crec jo, perquè... No...
7: Sí. Bueno,
2: i què divertit serà, llavors comentarem.
7: La Lliga, el bo, a part de la bona arrencada del Barça, sí, és que veiem que el que ens pot treure el títol, perquè els altres no poden lluitar, no tenen equip, no
3: ara
7: tenen
3: mateix
7: mig del camp, no juguen a res i tenen a Mourinho. O sigui, ens estan fent un favor.
8: Mourinho no arriba als turrons.
6: Un incís, ja sé que són dades, però si no vaig errat, l'any passat al Barça de Lliga, que vam guanyar, vam perdre 6 partits de Lliga, crec.
3: Tots a fora, perquè a casa vam
6: tots
3: guanyar
6: fora,
3: els 19.
6: Que va ser Madrid, Atlètic, Real Societat, Sevilla, que ens va fotre un puto bany, la Real...
7: 4-0, no?
6: 4-1, eren, 4-1. Sí. Si no vaig errat, 6 partits, València, i el Madrid em va perdre 6. O sigui, el Madrid ja n'ha perdut 2.
2: No, el que és important és que li portem 10 punts al 6è. Hòstia.
3: De 21.
2: Acabem de començar. De 21 disputats. 10 punts al 6è.
3: Bueno, Frank, què creus que guanyarem?
2: I li portem...
3: Tot, també. I Jofre, també.
8: Jo he sentit que ampliaven l'aeroport del Prat, no?
3: Pot ser. No,
8: serà perquè els jugadors del Barça puguin frenar, perquè van com avions. O sigui, jo aposto per tot.
3: També. Triplet més Supercopa, eh? Sí, sí. Mare de Déu.
8: Les altres copes petites venen soles.
7: La Champions ens toca aquest any, ja.
3: I tu, jo diré...
6: I tu, Ignasi?
3: Jo diré... Lliga i Champions.
1: Va. I la Supercopa la perdem?
3: No, Lliga i Champions, Supercopa. La Copa no.
2: Per què? Amb lo maca que és.
3: Ja, però mira... Ja.
7: En tenim moltes, no?
3: He de ser una mica... He de baixar una mica el suflé.
2: La veritat.
3: Ja està.
6: Vaja, que jo que aposta menys és el Pep.
2: No, després...
3: El Pep Lliga i Supercopa, ja està.
2: Hi ha una cosa que és la banqueta, no? Que surt un senyor, canvies un senyor, entra un altre, i resulta que encara ho fa millor del que ha sortit, que ja ho ha fet molt bé.
3: Si vols, repassem els fitxatges. Els fitxatges han sigut, que clar, ho diem el 28 de maig, el passat 28 de maig, i no ens ho creiem. El Barça ha fitxat a Rodri, a Gordon, per 80 milions, que es fa criticar molt, però ha començat bé, li falta el gol, però ha començat bé. A Adeyemi, per 22, que aquest em sembla un gran fitxatge pel preu. S'ha de dir que està ben fet. Xavi Espar, que ja és titular al primer equip, s'ha de comptar. Cancelo, que ha tornat bé. Valde ara mateix, pobret, les passarà canutes aquest any. I fitxatge d'última hora de Gabriel Jesús, en comptes de Julián Álvarez, Pep.
2: I un porter també en fitxatge.
3: I porter...
7: L'Ivakovic,
3: clar. L'Ivakovic.
6: El segon porter.
3: Sí, sí. Sí, perquè el Chesney, pobret.
8: Sí, i... El Chesney és un
7: està a l'estanc.
3: El Chesney...
6: Jo és que... Soc... No vas aquí, soc bastant anti-Pep, però és que jo no volia Julián Álvarez.
2: També tinc un...
6: Molts calés i no volia
2: un monogràfic de per què surt més a compte vendre el Valde que el Koundé, si voleu us ho explico.
3: Sí, sí.
2: És molt fàcil, eh?
7: I els dos.
8: Un apunt del Julián Álvarez.
7: No vendríeu els dos.
8: Hauria sigut el nou Griezmann.
6: Sí, igual.
7: Sí, sí.
3: Pep, et deixem a tu.
1: No,
3: que sé que...
1: A mi és un jugador que m'agrada molt.
3: A mi també m'agrada, però a mi a poc a poc em van... anar convencent que no feia falta, saps? Cada vegada em veia... m'obria més els ulls, en aquest sentit.
1: Jo crec que acabarà jugant al Barça. Jo ho tinc bastant, bastant clar, que acabarà jugant al Barça.
2: Ja veterans.
1: Més d'hora que tard.
6: Jo crec que ho desitja, perquè si no ja perd un punt a la posta tribunera.
1: Això també.
6: El fitxatge d'hivern, eh?
1: Jo crec que vindrà més d'hora que tard, perquè és irrespirable l'ambient que hi ha en el Metropolitano quan s'obreix això. I els fitxatges, el que més m'ha sorprès, jo ja sabia... Bueno, sabia, coneixia mica Rodri i tal, és l'Adeyemi. L'Adeyemi no...
3: Va amb moto el tio, eh?
1: Jo em pensava que li costaria més adaptar-se al Barça, que allò, pues que... Ara començo a tirar aquí llances, en comptes del Xavi Hernández, que és un entrenador que fot a tots els jugadors pitjors, el Flick és que anem nosaltres a jugar a qualsevol posició.
3: I algun golet cau, eh?
1: I el Litus, jo veig allà amb el Jesús fotent gols. És que és una passada. El tio, jugador que va al Barça, el fa
6: favor
1: més bo del que és. Vull dir...
6: Però per això, que Gabriel, però, el Gabriel Jesús, però, com que ja és bo aquest, el, però, bueno, que tu dius, el Julián Álvarez, que vingui perquè ja és bo.
1: I a part, no sé si ha sigut el Jofre o el Néstor, ha dit la clau, que físicament es treballa a saco. Que amb el senyor Xavi Hernández, això era el patio de l'abuela, que jo estava més fort...
3: Avui ha sortit una notícia que diuen que el Barça ara mateix està al 60-70%. Que està pensat que arribar al 100% a partir de finals d'octubre-novembre. Si ara no és el 100%, hosti...
1: Però és que ara físicament es treballa. I aquest tio, com es diu, que ho heu dit vosaltres... Aquest tio treballa, i sap el que es fa, eh? I això és... El futbol d'avui en dia... Buah, el tema físic és el 70%, és molt important.
6: L'any passat no hi havia físic.
7: Però no es mantindrà tot l'any, sempre ho hem fet.
3: Clar, sempre hi ha un moment de ball.
7: Fem una baixada i després... I jo crec que està bé començar a tope...
3: Per espantar...
1: Jo estic molt d'acord amb tu.
2: Un moment, que els altres també juguen, eh?
3: Sí, sí.
2: També s'entrenen, eh? També tindran un bon moment de forma, eh?
7: Sí, sí, però bueno,
2: és que parlem de nosaltres. Només parlem de nosaltres. Nosaltres estem al 100%. Quan els altres estiguin al 100%,
6: Estem al 60%.
2: No guanyarem 0-5.
6: Estem al 60%.
2: Això és espantar la sogra, eh?
8: Sí, però tu vas veure el partit de l'Atlètic de Madrid amb el Madrid?
2: Bueno, sí, vaig veure l'Atlètic de Madrid de tota la vida i el Real Madrid de la temporada passada.
8: Era infumable.
2: I van tindre sort uns i altres. I, bueno, clar, perquè estàs acostumat a veure el Barça.
1: Ara,
2: el veuràs a Espanya, el Barça, no el veuràs. El que veuràs és el sistema anti-Barça. Ara començant a pensar què tenim de fer per parar tot això.
3: Els partits grossos venen ara i veurem el nivell real del Barça.
1: Però per ara, aquesta distància és molt important.
3: 6 punts de marge, escolta.
1: I si es guanya Madrid al Camp Nou, si te'n vas, és molt important de cara a Champions i això, és molt important gestionar la plantilla.
3: Però és el que ha dit el Néstor abans, la plantilla, de que els que entren de la banqueta mantenen el nivell respecte als que estan al camp, que això la temporada passada no passava.
6: Surti qui surti, van a totes.
3: Fèiem els canvis i l'equip queia. Aquest any tens Fermín, Dani Olmo, que es van canviant. Hem de comentar el Rafinha, 14 gols en 8 partits, el tio és un animal. El Lamine sí que és el que rota menys, però tens a Gordon ja deia per un costat. Tens a Bernal de suplent de Rodri. El Pedri ara pot descansar més perquè té el Rodri, però ara tornarà De Jong, que per mi que no jugui, però hi ha el Gavi també. La defensa sí que crec que anem una miqueta justos. Això crec que ens falta un central, però a mi em falta un central, però ostres, tenim un bon equip. La plantilla ha mirat molt respecte a la temporada passada i se l'ha de donar també la provata d'Eco, perquè sempre el teníem allò a veure què.
2: Per això dic
3: que aquí la gent moltes vegades criticava d'Eco perquè les comissions de no sé què, que era la gent del Rafinha, que era no sé quantos, Vitor Roque, que no sé què, que jo aquestes me'l sé.
2: També volien vendre el Rafinha aquesta taula.
3: I que han muntat una gran plantilla, això
7: s'ha
3: de dir. Jo
7: crec que tots hem volgut vendre Rafinha en algun moment, fa 3 anys l'hem volgut vendre.
3: Sí, sí.
7: I
3: Koundé, Ferran i Araujo, i dos han caigut, això sí.
6: És el que deia abans el Néstor.
8: Un i mig, perquè...
3: Sí. Bueno, l'Araujo el volen, diuen, eh? Escolta, tant de bo segueixi així, escolta.
6: El Néstor abans ho ha dit, diu, el nou no calia fitxar el nou, el teníem a casa, ja el teníem aquí.
3: Sí.
6: I ha convertit el...
3: Com el del Sevilla ja el que faltava.
2: Això està inventat.
3: A veure, el ritme de gols no el pot mantenir perquè...
6: És molt complicat.
7: No és Messi.
3: Un gol i mig per partit és...
6: És molt complicat, però...
3: Tant de bo.
2: En la jornada 7 portaràs... Aquest tio portarà 12 gols. Què haguessis dit?
3: Impossible, però mira, ja els ha fotut. Ja els ha fotut. No? Sí, la temporada passada em sembla que em va marcar...
6: Doncs jugava jornada 7.
2: El que és molt curiós és els quilòmetres de mitja que han corregut fins ara els equips. Sí. És molt curiós, això.
3: I el Barça està segon de la Lliga,
2: sí.
3: L'Elx el primer, el Madrid l'últim, s'ha comentat.
1: Atenció, perquè a l'Eurolliga el Madrid acaba de perdre el seu primer partit.
8: Vamos,
6: contra el Dubai.
1: Contra el Dubai acaba de perdre...
3: Quan?
1: 79-78.
3: Hombre, el nostre amic Xavi Pascual...
1: Xavi Pascual ha guanyat...
3: Pensa molt bé.
6: I avui guanyarà el Barça.
2: Ja tenen un títol, ells, eh?
3: La Supercopa... Sí.
2: I no és menor, eh?
7: No, Supercopa.
3: La Supercopa Europea. Sí.
2: I nosaltres vam perdre... Què vam perdre?
7: La Supercopa
1: d'Espanya.
3: Sí, contra el Badalona, sí. La Provítola, que ens l'ha fotut. Ens l'ha fotut, la Provítola.
6: Sí, clar, la penya és com l'Espanyola.
7: I ens ve demà Mike James, em sembla, l'Efes.
6: Sí, per sí. Mi, la penya... No, estan jugant ara.
1: Avui, avui, avui.
6: Ara mateix. Han començat a 2:15.
3: Volies comentar això dels quilòmetres?
1: Estem, sí. Atenció, estem perdent 9:22.
9: Només recuperem. Amb els 11 Grover Trotters que hem fitxat, vamos.
3: El Barça sí que, de bàsquet sí que s'ha de fer una repensada, perquè això...
1: Exhibición de Mike James, està posant el titular.
9: Bueno, és el millor base de l'Euroliga.
3: Portarà 15 punts també el tio i ja està.
9: Sí, no sabem com defensar els bases de l'equip contrari. Bueno,
3: dèiem això dels quilòmetres.
9: El Barça en porta de mitja 104,6, segons les meves fonts. N'hi ha altres fonts. I, per exemple, l'Atlètic de Madrid en porta 102. Però és que el Real Madrid, que és que no el trobo...
3: Perquè està
9: l'últim, està l'últim. Calla, que està l'últim.
3: No el deus ni tenir a la captura...
9: No el tinc ni a la captura de pantalla, fixa't.
3: Deu fer 90...
9: En té 97, aproximadament.
3: Clar, clar.
9: Vull dir que, ostres... Sí.
3: De fet, ahir li van fer una entrevista a Rodri que van dir, ha sortit una estadística que sou els segons que més corre, i diu, doncs mira, ja tenim alguna cosa a millorar. De que, escolta, hem de ser els primers.
9: Bueno, sí, ho vaig sentir. És el quilòmetre ben empleat, no?
3: Que sí, corre eficientment.
9: Perquè, clar, si corres com gallina sin cabeza, pues no serveix de res. Has de córrer amb una mica de cap, no?
3: Oh. El que deia el Jofre, al final, si els jugadors del Barça són avions, a veure, s'ha de mantenir el ritme, és el que dius tu, hem començat molt d'hora també, molt a tope... El Galata deia això, el moment de ball, vam tenir el 6 November fa dues temporades. No, clar, jo no veig realment l'equip baixant per la qualitat que hi ha de la plantilla ara.
1: És que el Litros abans m'ha dit...
3: Hem de ser conscients.
1: És que molt més àmplia aquesta plantilla.
3: Hi pot haver un moment de baixón i per això va bé fer aquest coixí de punts.
8: Digues, que venim de seleccions, que al Barça sempre se li ha donat malament el partit després de seleccions. Sí.
3: Sí. I ho deia el Pep, algú punxarà. Algú de les... Ens han marxat, em sembla, 17 jugadors.
9: El Madrid ha tornat un central d'ell.
3: El Konaté.
9: I
3: el Valverde ja s'ha borrat també. Aquí algú punxarà segur, perquè sempre ens passa. Tant de bo no sigui Rafinha, però...
9: Només li fan fer 34.000 quilòmetres en el Rafinha, que és la volta al món.
3: Sí, sí. Se'n va a Austràlia, a la Índia... I a la Índia després...
9: 3 partits sense cap interès per ningú.
1: Per recaudar cada és, per la federació.
3: Per la federació, clar, clar.
9: I això ens ho teníem de fer mirar. Ja està.
7: Parlant de Rafinha, Néstor, hi ha una dada, no sé si la tens, que l'altre dia, que estic, no la tinc del tot, eren els sprints que feien en un partit els jugadors. No sé si Haaland feia 10 o 12, n'hi havia algun que feia 12.
3: 15 Rafinha i el 25, oi?
7: 25,2.
3: D'esprints a màxima velocitat.
7: A màxima velocitat, però que servien o bé per fer pressió, o bé per recuperar una pilota,
3: per desmarcar-se.
7: És que feia més del doble que el Haaland o que tots aquests...
3: Com dos jugadors combinats.
1: Però que Rafinha es va fer mirar un vídeo entrenant, que feia un exercici, em sembla que abans dels pies del Gordon, i Rafinha és que...
3: I el Gordon ja va ràpid, però l'altre és un altre
7: nivell. Sí, el Gordon hem parlat, 5 assistències...
3: Sí, li falta el gol, li falta el gol. Li falta el gol, això és veritat.
7: Li va la min aquell partit que li podia haver donat, però bueno, que juga bé, que s'ha adaptat, que...
8: I l'hem educat nosaltres, que ja li diem Toni Gros.
3: Sí, sí.
7: Toni Gros és català.
6: És un tio que...
3: Ha caigut de peu.
6: Sí, el barcelonisme. Sense fer cap gol, cau bé.
9: Sí, sí. Corre més de pressa que la de Yemi.
3: I la de Yemi, ostres, és que la de Yemi...
9: Corre un quilòmetre més.
3: Per l'acceleració que té, jo crec que és molt impressionant. El partit contra el Racing, ho deia també el Jofre abans, ostres, al minut 90 l'agafen entre dos tios, se'n va com vol i li dona el lament quan ho podia fer ell.
7: Però és que la felicitat amb què li dona, com la busca.
3: Sí, sí.
7: S'espera
6: i va mirant.
7: I després el celebra com si l'hagués fet ell.
3: Sí, sí.
7: Vull dir, això...
9: Bueno, és una gran oportunitat. Ja està la selecció alemana, evidentment.
3: Sí, ha recuperat el seu lloc.
9: És un escaparat impressionant per ells. I clar...
3: A mi m'agradarà veure el Barça, això, els partits aquests contra el Galatasaray fora. És un partit complicat a la Champions. Contra el PSG, òbviament. Contra el PSG has de marcar territori, realment.
7: PSG,
3: fora de casa.
7: 3 dies abans del Madrid.
3: Sí. I 3 dies després del Betis, em sembla, no? Sí.
9: No, té 4 partits interessants.
3: Quin és el calendari que li verà el Barça després de l'aturada?
9: Pues ve aquí al Getafe.
3: Val, en principi, que
9: el dia 10, però 3 dies després ens anem a Galatasaray. 4 dies després anem a Camp del Betis. Que no és menor.
3: No, el Betis està molt en forma. Bueno, és el segon classificat.
9: 3 dies després anem a veure Luis Enrique i 5 dies després ve el Madrid aquí.
3: El 26...
9: No sé el calendari del Madrid, que pot ser tan complicat com el nostre.
3: El calendari del Madrid és pitjor, em sembla. Millor. Em sembla bé Leipzig, Villarreal... Sí, ja el buscaré, però...
1: Sevilla, el Camp del Sevilla.
3: Camp del Sevilla. Jo crec que el Madrid punxarà també abans de jugar contra nosaltres, però...
2: El perill és el que va segon. Qui va segon? L'Atlètic de Madrid.
3: L'Atlètic de Madrid. I tercer el Betis. El quart és el Madrid ara mateix, o sigui que...
8: Si punxa el Madrid abans de venir a casa, ja és el que faltava. Ja em guanya la Copa abans de Nadal.
3: Home, a veure, clar, ara mateix el Barça està fotent un ritme de 114 punts, que no s'ha fet mai, però... A veure, 114... No crec, però... Si el Barça segueix aquest ritme, més de 100 punts els pot fer. Ara mateix el rècord de la Lliga són 100 punts... i 121 gols. El Barça ara mateix, clar, quants gols porta a favor de la Lliga? Porta...
1: 31, em sembla.
7: 2? 32 o 33? 30...
3: 32 en 7 partits, em sembla que porta un ritme de 160 gols.
7: Sonava 33.
3: Uns 4 gols de mitjana per partit.
7: Sí, 4 amb algú.
3: A mi em va fotre el partit de Sevilla perquè no em vam fotre 4. Ah. O sigui, estem a aquest punt ja.
8: A mi em va fotre que estava al corredor.
7: També pensa que al final de temporada sempre ho fan. L'any passat, guanyant Lliga, els últims partits... Et relaxes.
3: I més si el Barça està viu a tot arreu, també. Que diu,
7: fas canvis per poder arribar a una possible final, una semifinal...
3: Estàs llavors... a 15 punts del segon a mitjans d'abril, òbviament faràs les rotacions que et facin
7: aquells
3: falta.
7: Aquells dos partits els perdem, no passa res.
1: I el Barça... Estimo la crònica que diu ell. L'any passat els dos últims desplaçaments vam perdre. A casa vam voler guanyar, però guanyar tots els partits a casa. Però vam perdre els últims desplaçaments que haguessin fet 6 punts més, segurament.
3: Clar.
1: I aquest any, si anem igual de... Ojalà anem igual de sobrats,
3: però també dic,
1: els últims desplaçaments jo crec que es deixaran anar.
3: Sí, però igualment, encara que et deixis anar, perquè dèiem, la qualitat de la plantilla, potser inclús posant els suplents, saps? Pots mantenir el ritme. 31 gols en 31. 7 partits.
2: Sí, 31.
3: Que el ritme és... És escandalós. L'inici de Rafinha, millor que qualsevol dels de Messi. El de Lamine Yamal, també, que porta 7 gols. No? És el segon màxim golejador de la Lliga, empatat amb molts altres. Perquè aquest any hi ha molts grans golejadors a la Lliga. O sigui, amb els partits que porten, hi ha també Camello, en porta 7. L'Aubameyang, no sé si en porta 6 o 7. Hi ha l'Mbappé, hi ha el Lamine. El Firmino en porta 4, però, ostres, hi ha molts golejadors repartits.
7: L'Mbappé, també.
3: Sí, sí. Us demanaria porra pels propers partits, com que encara falta una miqueta, i sí, com que si voleu anar venint les properes setmanes ja esteu convidats, ja us ho he dit, abans del pròxim partit del Barça ja farem la porra. El que fem aquí sempre és el jugador amagat, i ara us explicaré com funciona. Us preguntaré per un jugador de la història del Barça, us aniré donant pistes, teniu només una oportunitat, vale? Us la podeu jugar una vegada...
6: Però que el Néstor no jugui, tio, perquè ens guanya.
3: No, que el Néstor està entrenat, i el Pep també, però, escolta, el Pep porta jugant 3 anys i no ha guanyat mai cap temporada.
2: No,
3: o sigui...
2: jo avui no jugo, jugueu vosaltres.
8: Jugarà al Calat.
3: Us vaig donant pistes, només...
7: Ja perdo la memòria, jo.
3: No és un jugador fàcil, també dic.
2: No ho és mai, rei.
3: Per tant, sí, vaig decidir pujar el ritme. Pep, jugues,
1: Sí, sí, jo sí, sí.
3: No hi haurà temps. No hi haurà temps. Ah, no, sí, clar que hi haurà temps. Si te l'has preparat, sí.
2: Sí, en tinc dos.

0: Mònaco, Barça, Fulham, Marsella i Blackburn. Blackburn Rovers.
1: Jo ja no puc Laurent
2: Blanc.
0: No.
1: Laurent Blanc no.
0: Laurent Blanc no.
2: Era Gavacho.
0: Última pista.
3: Lilian Thuram.
0: Lilian Thuram no. Lilian Thuram és del 2007, 2006-2007. Sí. Va deixar el futbol l'any 2009 per la seva gran passió, que és la joieria, i encara s'hi dedica. És joier. Central, francès, amb gran projecció. Va jugar només 10 anys de carrera, eh? Del 99 al 2009, es retira el 2009. Ve del Mònaco.
3: No sé què és.
0: Per 12 milions d'euros. Quedarà desert, si no, el primer de la temporada. Per tant, Néstor, tu te'l saps?
4: No, no, no.
2: Està mirant Google, eh?
4: No,
0: quedarà desert, doncs.
4: No faig mai trampes, jo.
1: Jo tampoc faig trampes.
0: Cristambal.
1: Mira.
0: Cristambal.
1: Li he dit que el Jofre que el digués, però jo no podia dir cap més, no?
0: No, no, no. Tu la podies jugar amb una. Cristambal.
2: Laurent
0: Blanc, Dugarry, Thuram. No, no, no. Cristambal, el primer de la temporada. Hem jugat durs, però bueno, així ja sabeu com és per la setmana que ve.
1: Has jugat durs.
0: Clar, jo em vaig agafant de complicats. Queden 3 minuts. Néstor, fem el quiz, si tens temps.
4: Abans ho he dit que el Rodri no és el primer Rodri del Barça. Va haver el Francisco Rodríguez García, Rodri, que va néixer el 34 i va morir el 2022. Va ser un defensa internacional del Barça, que va jugar al nostre club de 1958 al 66. Va debutar amb Elenio Herrera i va jugar la notable xifra de 236 partits oficials. Va guanyar 2 lligues, 2 copes i 2 copes de fèria. Però suposo que sabreu a quin barri barcelonès va néixer.
0: Ai, tenim opcions.
4: El barri de Sant Martí, el barri d'Horta o el Poble Sec?
3: A Horta.
0: Jo també, Horta.
1: Era nen de Poble Sec? No.
0: Horta.
5: Sant Martí.
1: Jo, Poble Sec.
6: Jo també, Poble Sec.
5: Sant Martí.
1: Sant Martí.
4: Va néixer al Poble Sec com jo, per cert.
0: Ah, per això li tens carinyo. Per això
4: li tinc molt carinyo perquè era amic del meu pare, el Celsier, els dos. O sigui, es van criar junts i aleshores li tinc molt de carinyo en el Rodri.
0: Esperem que el Rodri actual el superi en palmarès.
4: Fàcilment,
0: per això...
4: però no era un jugador menor, la veritat. Que perquè va guanyar...
0: 200 i pico partits al Barça, escolta.
4: Abans de passar al filial del Barça, els filials de l'època, el Condal, etc., a quina cantera, després del Club Atlètic Ibèria ja desaparegut i del Poble Sec, on va coincidir amb el meu pare, per cert, va estar? A l'Europa...
0: El nivell és alt avui, eh?
4: El Maldito Europa, el Júpiter o el Fantàstic Sant Andreu?
0: Si ens ho poses així...
4: Jo sóc seguidor del Sant Andreu.
3: El Júpiter.
4: No sé si s'ha notat, eh?
1: Sí, Maldito Europa.
0: Sant Andreu.
3: El Júpiter.
6: Júpiter.
1: I Europa.
4: El puto Europa va estar, sí. El puto
1: dos de dos.
4: Molt bé. Molt bé, pues, per finalitzar l'última pregunta, sempre són tres. En quin mundial o mundials va participar com a titular? No us preguntaré el mundial, us el dic. Xile 62, Inglaterra 66 o en els dos?
0: En un.
1: Titular de la selecció espanyola.
4: Sí, sí, clar. No hi havia selecció
1: catalana. Ara no,
3: eh? El 66.
0: 62.
4: O sigui, el 62 a Xile, 66 a Anglaterra o en els dos?
5: Va? El dos.
0: El 62.
1: 62.
0: Sí.
6: A Xile.
4: Només va anar a Xile, va jugar dos partits contra Mèxic i contra Brasil.
0: Com li va anar a la selecció espanyola aquest Mundial?
4: Va anar amb totes les figures i Stefano, per cert, que no ha jugat mai un partit de Mundial, es va lesionar, Kubala també estava lesionat.
0: I se la van fotre, no?
4: I se la van fotre contra un equip que es deia Brasil... contra un equip que es deia República Txeca i van guanyar Màgic, o sigui que cap a casa, com
0: ens
4: sempre.
0: Ens queda res per acabar. Néstor, gràcies. Pep, gràcies.
4: A vosaltres, molta sort.
0: Jofre, Frank, Alat, Alitus, gràcies. Ens veiem durant la temporada. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.
5: Adeu. Adeu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, exploradores i exploradors de l'univers musical que un cop més us apunteu a un viatge sonor de dues hores per recórrer el món a través dels seus sons tradicionals i de tots aquells que se'n deriven. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada portant saviesa i temprança i d'un servidor davant del micròfon, exploradors de l'univers musical que us guiarem avui amb 6 presentacions discogràfiques d'allò més flipants. Començarem el camí en el nord de Ghana amb el rei indiscutible del Kologo, singular instrument i estil musical del país africà. Tot seguit ens desplaçarem a la regió índia del Rajasthan per gaudir amb sons clàssics en mans de dos germans. Des d'allà i fins al final de l'edició número 930,

0: 37 farem una llarga secció de sons mediterranis. Primer, amb tres parades consecutives en contrades italianes. L'illa de Sicília amb una proposta d'avantguarda, la serralada dels Apenins amb sons absolutament folclòrics i diferents contrades mediterrànies amb un septet on trobem membres italians, ibèrics i romanesos. Per concloure el programa, ens endinsarem en l'espai sonor de la lira grega amb una formació gestada en terres escandinaves. Comencem ja amb una energia quasi esquerpa, la que ens brinda el gran King Ayisoba amb Pure Confusion, el seu setè àlbum, un disc de nou carregat, com és habitual en el músic ghanès, de potents missatges amb contingut polític i social que donen un sentit molt combatiu a un estil al mateix temps ancestral i avantguardista. Escoltarem d'entrada tres peces brutals de Pure Confusion, el nou àlbum de King Ayisoba, Property, Daycom i Tewo Gilige.
1: Brothers and sisters, let's listen to what King Ayisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

0: Agisoba és, sens dubte, una de les veus musicals més singulars de Ghana, considerat el millor intèrpret mundial del Kologo, una mena de llaüt artesà de dues cordes fet amb una carbassa i recobert de pell de cabra. Ofereix cançons, com dèiem abans, de fort contingut polític i social, tot utilitzant tres registres vocals diferents, incloent-hi la veu del seu avi, que el posseïa quan era nen. La producció del disc Pure Confusion, a càrrec del britànic Adrian Sherwood, proporciona a les aguerrides composicions de King Agisoba elements contemporanis del dub, el post-punk, la música industrial i el hip-hop. De tot plegat en sorgeix una música molt i molt peculiar dintre d'un gènere principalment ghanès, que pren el seu nom de l'instrument, abans esmentat. D'entre tots els intèrprets de Kologo que hem escoltat fins ara, sens dubte que King Agisoba és el més conegut i reconegut arreu del món, per ser el més agosarat, el més compromès, i això ho vam poder comprovar en directe a l'edició de Womex a Katowice l'any 2017, el més potent a sobre d'un escenari. L'enregistrament de Pure Confusion, el setè treball discogràfic d'Agisoba, es va realitzar en un estudi de Sherwood, en la ciutat portuària britànica de Ramsgate, en directe i en una sola tarda, fet que dona a les cançons del treball una energia que probablement minvaria amb una gravació convencional pista a pista. Us deixem amb altres tres peces formidables del nou treball del gran King Agisoba, Bemba, Endelange Taba i No Tradition, No Africa.
1: Baba, ben bantano, tano hanyara dito kasa ko yele, hachendile baga, yele.

Anem ja amb la segona de presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 937 de la nostra 24 temporada en antena. Com fem sovint, arriba un canvi radical de registre, en aquest cas, traslladant-nos a l'Índia, i no pas per escoltar folk contemporani, ans al contrari, ja que ens endinsarem en un territori absolutament tradicional i carregat de mística. Rag Mahal. Aquest és el títol del debut discogràfic de The Jamira Brothers, un duet pertanyent a la comunitat Manganillar, col·lectiu format per diverses nissagues de confessió musulmana sufí de músics tradicionals del desert de Thar, a l'estat de Rajasthan, famosa mundialment pel seu gran llegat de música popular. Aquesta obra posa de manifest la destresa vocal dels germans Rafiq i Latif Khan i el seu domini musical del Kamaicha, el Dolak i el Matka, amb cançons d'amor, devoció i celebració. Un vell homenatge al seu avi, el difunt Padma Sri Shakar Khan, el membre més important d'entre les 7 generacions de la Nishaga Khan. Comencem escoltant un parell de perles del disc Rag Mahal, òpera prima de The Jamira Brothers, Dayam Do i Rail Gadi.

Rang Mahal, vet aquí un meravellós debut discogràfic de música sufí de l'estat indi de Rajasthan, obra del duet de Jamira Brothers, format pels germans Rafiq i Latif Khan, procedents de la localitat de Jamira, que dona nom al seu projecte de sons purament tradicionals. Les seves actuacions combinen el so evocador del kamaicha, instrument de 14 cordes, amb el tambor de mà anomenat tolak, el matka, pot de terrissa tradicional de l'Índia, el kartal, un claqué de fusta, i les potents harmonies vocals del duo. Després d'haver fet gires internacionals amb el projecte de Mangani Yar Seduction, han actuat en festivals importants com el Kennedy Center, el Womad Adelaide i el Jodhpur Reef. Una nota sobre l'enregistrament. Aquestes gravacions de camp en estèreo i d'una sola pressa es van realitzar a l'aire lliure a finals del passat mes de juny. Sota la calor i la humitat aclaparadores de l'estiu de Delhi, la capital índia, i amb l'anunci imminent del monsó, en algunes de les peces enregistrades s'hi poden sentir sons tènues del trànsit omnipresent, el cant dels ocells, nens jugant, una ràfega de vent i sons de feina de fons. Tot plegat dona el disc produït per Ankur Malhotra, un aroma d'autenticitat que seria molt difícil d'obtenir dins d'un estudi d'enregistrament. Us deixem una estona amb altres dues composicions hipnòtiques del disc Rang Mahal de Jamira Brothers, Bedlo i Ada Dungarilla.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Tornem a fer un radical gir de timó. Ara, en el marc de la nostra secció temàtica i periòdica de sons procedents dels països riberencs del nostre sofert mar Mediterrani. A les tres primeres ens situarem en contrades italianes amb una destacable varietat estilística. Anirem primer a l'illa de Sicília amb un altre debut discogràfic, Rama, obra del trio Nuara, que té alhora aromes arcaics i avantguardistes. Nuara, format per Michele Piccione, etnomusicòleg i multiinstrumentista, Federico Pipia, músic, electrònic i productor, i Gabriele Bazza, guitarrista i cantant especialitzat en tècniques vocals tradicionals, emprenen amb el seu projecte una regeneració del repertori de la tradició oral siciliana, basant-se en documents sonors recollits sobre el terreny a partir dels anys 50 del segle passat, entre d'altres, del llegendari etnomusicòleg nord-americà Alan Lomax. En la seva òpera prima, Rama, el trio Nuara utilitza l'electrònica per fer ressonar de maneres inèdites els instruments tradicionals de l'àrea siciliana i mediterrània, tot mantenint-se arrelats a les tècniques d'interpretació tradicionals. Les cançons originals adquireixen un nou significat dins d'un nou horitzó expressiu, tot establint una connexió profunda entre un univers arcaic i la sensibilitat de l'escena musical actual. Us deixem amb tres magnífiques composicions.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.